0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aparem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

sentia sol l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I som mirant entre mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies del programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Diuen que l'arbitratge és la feina més ingrata del futbol, perquè mai guanyes, només pots perdre. Si ho fas bé, ningú t'ho reconeix. Si t'equivoques, ets la culpable de tot. I si, a més, ets dona, la càrrega és doble. Avui parlarem d'una figura fonamental per entendre com evoluciona l'esport. D'una dona que no busca aplaudiments, però que exigeix respecte. D'una dona que es posa de negre i entra a un camp de futbol amb la serenor de qui sap què fa, però amb la pressió afegida de saber que per molts encara és una intrusa. Avui parlarem de l'àrbitre, a mà, amb força, amb coneixement i amb una vocació tan gran que ni el masclisme, ni les mirades de menyspreu, ni tampoc les frases que fan mal l'han fet recular. Segons dades de la Real Federació Espanyola de Futbol, només un 3% del col·lectiu arbitral a Espanya són dones. Això vol dir que de més de 15.000 àrbitres, només unes 500 són dones i encara menys arriben a categories professionals. Però malgrat tot, n'hi ha. I brillen. Com, per exemple, Marta Huerta de Aza, que va fer història sent la primera dona a xiular un partit de la segona divisió masculina espanyola. O també com Olatz Rivera Olmedo, una de les primeres àrbitres assistents espanyoles en arribar a categoria UEFA habitual a la Champions femenina. A Catalunya les dades tampoc milloren. Les xifres parlen per si soles. De fet, hi ha gairebé 1.990 àrbitres federats i només 116 d'elles són dones, el que equival a un 6%. Això segons dades de la Federació Catalana de Futbol. Arribar, per tant, no és gens fàcil. No és només una qüestió de preparació física o de coneixement del reglament, sinó que també és qüestió de resistència mental, de conviure amb el menyspreu, amb l'escrutini constant, amb la sensació d'haver de demostrar-ho tot dos vegades, més que un home. Amb els càntics, les burles des de la grada, les mirades que et qüestionen pel simple fet de ser tu allà. Però elles no es rendeixen, i cada cop que entren a un camp no només fan justícia amb targetes i faltes, sinó que també obren camí a les noves generacions. Perquè a cada arbitratge correcte, a cada decisió ferma, a cada presència serena al mig del camp, li segueix una nena petita que mira el partit i diu: «Jo també ho vull fer». El futbol femení creix, els estadis s'omplen i els mitjans en parlen, però perquè aquest creixement sigui real, també cal que tots els rols de l'esport s'omplin de dones, jugadores, entrenadores, directives i, sí, també àrbitres. En aquest capítol de Noia a Distància volem parlar amb una d'elles, una dona que coneix el reglament però que també sap el que és el soroll, una dona que no xiula per demostrar res sinó per fer el que més estima, la seva passió, una dona que representa el futur d'un esport que, si vol ser realment igualitari, ha de deixar de veure les dones com una excepció i començar a veure-les com el que són, imprescindibles. Nosaltres hem parlat amb la Ivet. És de casa i fa uns dies ha aconseguit un ascens de categoria en l'arbitratge. No és ni menys ni més oficialment àrbitre a segona catalana.
1: Ivet, bon dia.
2: Bon dia, Julià.
1: Explica'ns quan i com vas començar en el món de l'arbitratge.
2: Jo vaig començar el 2021 arrel de... mentre jugava a futbol va sortir l'oportunitat d'un curs que era intensiu i la meva mare m'ho va enviar i em va animar moltíssim a fer-ho i allí vaig començar l'etapa.
1: Què és el que et va motivar a prendre la decisió de passar a ser jugadora a passar a arbitre?
2: Doncs, al final era un ambient que jo tenia molt desconegut i em cridava moltíssim l'atenció saber què sentia la gent que estava arbitrant i jo sempre he sigut molt la que m'agrada decidir, m'agrada atrevir-me a fer coses noves i l'arbitratge era una oportunitat molt bona.
1: Recordes com va ser el teu primer partit com a àrbitre?
2: Sí, un desastre. El primer jo sempre el recordo com molt divertit. Me'n recordo que estava supernerviosa, que no sabia ni xiular, encara que pareix que només has de bufar, té mil secrets i va ser molt divertit, però tothom va ser molt empàtic amb mi i jo el recordo molt bonic.
1: Alguna vegada has dubtat si continuar?
2: Sí, perquè de vegades és molt dur i ho passo malament. Hi ha partits que es compliquen moltíssim, et pressionen molt i quan acabes dius ho deixo, però després els compares amb altres que són molt bonics i que també t'aporten moltíssim i dic no, impossible deixar-ho.
1: I el futbol, i en general també entenc que l'arbitratge també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat, per exemple?
2: Jo vaig deixar de ser jugadora al final i l'arbitratge el que té és que nosaltres estem tot el fin de setmana arbitrant, llavors bueno, rebutges molts dels plans amb els amics, amb la família, perquè al final, en el meu cas, per exemple, jo tinc molta estima a l'arbitratge i a mi m'agradaria algun dia doncs, arribar al futbol professional, i això significa que moltes vegades doncs, has de renunciar a coses que ara mateix pues, no es poden tenir.
1: Com et prepares físicament i mentalment abans d'un partit o abans d'una temporada?
2: Bueno, físicament, a mi m'encanta el món de l'esport, llavors físicament me preparo a tope per les físiques i mentalment, bueno, jo tinc una psicòloga pròpia i amb ella molts cops gestiono moltes coses del que és a nivell partits perquè ja et dic, arriba un punt pues, que també per nosaltres és complicat.
1: Quines habilitats creus que són necessàries per ser àrbitre o què és el que hauria de tenir una bona àrbitre?
2: Jo, bueno, a nosaltres sempre ens diuen que la regla més important és la del sentit comú. Jo crec que per ser àrbit has de ser empàtic i sobretot intentar pues, aquesta proximitat amb el jugador, però també prenent les distàncies. Crec que has de ser molt, molt amable, molt, molt decidit i sobretot molt, molt professional i serio quan estàs en els partits.
1: I pel que fa al caràcter?
2: Bueno, el caràcter, has de tenir un caràcter seriós perquè al final tu allí estàs fent com de jutge, sobretot ser bastant imparcial i bueno, el fet aquest de saber decidir, de tenir aquesta xispa, de saber tractar amb el jugador, quan, com, i bueno, jo crec que el més important és ser respectuós i amable amb l'entorn i després tot el que més surt sol.
1: Quina ha estat la decisió més difícil que has hagut de prendre en un partit?
2: Bueno, quan el suspens per coses així una mica més extremes, quan has de parar-lo per insults, quan algun jugador es fa mal, s'ha trencat els creuats o alguna cosa i et demanen sisplau, no sé, un cop, era el tercer cop, que, no, el segon, que s'havia trencat els creuats i em van dir, és que estem enfonsats perquè ja ve d'una lesió i no podem continuar el partit. I vam parlar amb l'altre equip i el vam suspendre. A mi em va quedar molt marcat perquè estaven tots destrossats. Bueno, però sí, el pitjor és per insults i quan dius en sèrio he de suspendre un partit de futbol perquè no em podeu parar d'insultar.
1: Com gestiones la pressió dels jugadors, dels entrenadors i del públic, sobretot dels pares i mares, que ja sabem que a vegades...
2: Amb paciència. La veritat és molta paciència, però no tampoc significa això haver d'aguantar-ho tot. La meva manera de gestionar-ho és, doncs, establir límits. O sigui, entenc que en algun moment pues, de tensió, de nervis, puguis cridar, però no fins al punt en què pot afectar fins i tot a jugadors. I he estat amb nens de 9 anys que m'han vingut a demanar-me disculpes perquè el seu pare m'estava insultant. I aquest moment de gestió és dur perquè què li dius al nen? Pues tranquil, ara si convé pararem el partit.

0: punts de visibilitat en l'arbitratge. Bueno, està creixent gràcies també a que el futbol femení doncs, també està en el seu punt de creixement més important i amb això també amb l'arbitratge.
1: T'has sentit mai qüestionada o que algú, pel fet de ser una noia, doncs, posava més en dubte les teves decisions?
0: Sí, en quasi bé cada fin de setmana. Jo molts cops arribo al camp i la gent es sorprèn. Uala, una noia. I jo penso, dic, sí, i dic, què passa? I diuen, no, no, ens sorprèn. O a vegades, si he pitat algun partit així una mica més complicat, t'han posat a tu el partit? Doncs sí, perquè sóc una dona, però sóc igual de capaç que un noi de solucionar aquest partit.
1: I creus que hi ha les mateixes oportunitats o tenim uns reptes diferents?
0: Bueno, jo considero que a nivell de comitè de Tarragona i Terres de l'Ebre jo m'he sentit molt recolzada. Des del nostre comitè, el delegat, el Ferran, els seus ajudants, Vilasenyor i el Gonzalo, sempre han estat molt del nostre costat, ens han apoyat moltíssim en l'arbitratge femení i ens han donat oportunitats superimportants.
1: Explica'ns alguna situació de discriminació o algun comentari que realment hagi, no sé, fet sentir malament, perquè també la gent sigui conscient del que patiu setmana rere setmana.
0: Bueno, a mi un dels comentaris que més m'ha tocat la fibra és sobretot quan em diuen coses pel fet de ser dona. He sentit insults com vés a fregar, les dones no serviu per això, no teniu el caràcter per fer això. I evidentment aquests comentaris doncs, toquen la fibra i ha arribat al vestuari i evidentment doncs, m'ha sabut tan greu que m'he posat a plorar d'impotència de pensar com pot ser que a dia d'avui doncs, segueix sentint aquests tipus de comentaris perquè fan mal. O sigui, el fet d'arribar a un camp i que es sorprenguin perquè siguis una dona, perquè siguis tu qui va fer aquesta feina, doncs sí, sóc una dona i ho puc fer també com ho faria un noi i no passa res.
1: Tot i això, cada vegada hi ha més noies doncs, que comencen a arbitrar. No sé com et fa sentir això, tu que portes més anys.
0: A mi em fa moltíssima il·lusió, de fet. O sigui, sempre que vaig amb àrbitres d'assistent que les agafo, jo sempre els ho dic que el fet que vinguin amb mi ha de ser una experiència superbonica, que intenten aprendre tot el que puguin i que no tinguin por a equivocar-se, que jo les ajudaré sempre.
1: Tens referents?
0: Sí, clar que sí. Tenim la sort, per exemple, aquí a Tarragona, que tenim a la Maria Planes, que és un àrbitre de primera divisió, i fins a dia d'avui no teníem cap referent i gràcies a que també l'han portat aquí, doncs ara tenim una dona que està allí, que ha arribat i al final és referent. Però també màxima referents que tinc són les meves companyes, la Mar Torrents, sobretot per mi és una tia supervalenta que sempre treu els partits superbé endavant, o les més properes, la Judit, la Nora, que sempre doncs, amb un somriure, la Ivet també.
1: Ah, fa uns dies t'han dit que, bueno, que se'n deixes de categoria i que arbitraràs l'any que ve o aquesta temporada, si no m'equivoco, a segona catalana. Com va ser el moment en què t'ho van dir i què és el primer que vas pensar?
0: Doncs il·lusió, molta il·lusió. Al final jo feia dues temporades ja que estava a tercera catalana i l'objectiu des del principi era segona, era seguir pujant, seguir aprenent. I jo em vaig emocionar molt quan va sortir la llista perquè al final doncs, hi ha molt de treball i moltes coses sacrificades, com hem dit abans. I bueno, tant de bo sempre sigui haver de plorar d'il·lusió per això.
1: Què significa aquest pas en la teva carrera?
0: Per mi és un pas superimportant perquè ara ja la responsabilitat doncs, passarà a ser un cos d'àrbitre amb assistents. Per mi és una temporada superil·lusionant. Hi havia moltes poques àrbitres de Tarragona a la categoria i a mi em fa moltíssima il·lusió que cada cop siguem més i sobretot de poder formar part d'això.
1: Parlem d'objectius a curt termini i una mica més a llarg termini. Quins tens?
0: Bueno, a curt termini és dominar la segona catalana i anar pujant en tot el que pugui. Ara tenim la sort també que amb les noies, doncs sí, evidentment, tenint uns bons exàmens, una bona temporada, pots anar a fer les proves per ascendir a la primera ref femenina i l'objectiu principal ara mateix, doncs, a curt termini seria aquest.
1: T'agradaria arribar al futbol professional?
0: Sí, sí, clar, és un objectiu que tinc a llarg termini i que m'encantaria portar a terme.
1: Has pensat en, no sé, en fer de formadora a les àrbitres d'aquestes joves que comencen o almenys, doncs, no sé, explicar-los la teva experiència?
0: Sí, sí, de fet, nosaltres tenim un grup amb les àrbitres que entren així més noves i jo sempre que necessiten alguna cosa, doncs, quan van a començar un partit, a l'hora de redacció de les actes

0: o alguna situació així una mica més difícil, doncs pregunteu. I com t'he dit abans, quan les agafo amb mi, doncs sempre els dic que aprenguin i que s'equivoquin, perquè al final el que et fa ser bon àrbit és com menys errors fallis, millor, però els has de fer per aprendre d'ells.
1: Què li diries a una noia jove que dubta si començar a ser àrbitre o no i deixar, per exemple, no sé, com el teu cas, doncs, de ser jugadora per passar a ser àrbitre?
0: Jo crec que per ser àrbit, sobretot, t'ha d'agradar molt el que vas a fer, has de disfrutar. Podria parlar fins i tot de vocació, perquè al final aguantes moltes coses, però jo els diria que sí, que els farà ser molt valentes, que els farà fer un pas endavant i que no és impossible ser àrbitre, que no s'ha d'aguantar tot i que ho han d'intentar, que és molt important que siguem allí i més ara que ja tenim dones que estan a punt d'arribar al futbol professional masculí també i que al final hem de demostrar que nosaltres també podem fer aquestes coses.
1: Ara ho deies, però tot i això encara queda una miqueta. Què hauria de canviar en el futbol per tenir aquesta visibilitat?
0: Bueno, és que visibilitat en si, o sigui, donar doncs, més oportunitats. El que et deia abans, és molt fort que quan arriba a un camp de futbol es sorprenguin perquè sigui una noia, perquè no, suposo que no ens veuen prou, també. Jo crec que hauria de canviar això. Fa poquet amb allò de la Copa de la Reina, que es juga a hores tan descompensades a les 12 del migdia. No veurà ningú un partit a les 12, posa-la a les 9 de la nit, que la gent va sopar, que la gent es pot reunir. Jo crec que per part dels mitjans falta això, una mica més de visibilitat, de donar l'oportunitat, com estàs fent tu, Júlia.
1: I ja per acabar, creus que els mitjans tracten amb prou respecte als àrbitres o que aquí és algú doncs, que potser haurien de millorar?
0: Jo crec que aquí hem de millorar moltíssim perquè al final fem una tasca que és superimportant i que al final és comprometuda. Nosaltres convivim amb l'error i l'error s'ha de tractar amb respecte perquè sí que seguim un reglament però també seguim un protocol de gestió. Hi ha molts de programes que comenten els partits, comenten els equips i donen oportunitat als equips de donar veu. Però no hi ha cap programa que doni veu a l'arbitratge. No hi ha cap professional que doni veu a, doncs, això està pitat així. La gent desconeix la regla, per això molta gent s'atreveix a criticar-la.
1: Totalment. Doncs gràcies, Ivet, i molta sort per aquesta temporada.
0: Moltes gràcies, Júlia.
1: La Ivet ha treballat intensament, moltes vegades en silenci. No ha estat gens fàcil, ho sabem, i ella, de fet, ens ho ha confessat, però és aquí. Ho ha aconseguit i des d'aquí, des de Noia a Distància, li desitgem tota la sort del món. Estem segurs que no la necessitarà. Nosaltres ja marxem, ens despedim i ens retrobem aviat, segur, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, doncs ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
2: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què gent... canvies el castellà? És que no ho entenc. No, no. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
2: sigui necessari? Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Sóc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46. O sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
1: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida, en són dues, són gresca i xerinola.
1: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això diu molt de tu, ja, eh?
1: Sí, és una
0: Per què t'agraden, a veure?
1: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
3: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és... A veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, eh? Xiu-xiuejar.
3: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català, i que representa no tant aquell moment de que estàs parlant en silenci, sinó un acte, o sigui, tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
4: Hola, bé.
0: La Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO... I la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
4: Una
0: romàntica.
4: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec... O sigui, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera. Tan
0: completa, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I pel final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
5: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa la tercer d'ESO, i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
5: La manera de pronunciar m'encanta. Simplement la paraula i escriure-la...
0: Buah. Molt bé. Doncs va, ja que hem fet les presentacions, entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i, si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
1: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom. És la teva llengua.
1: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
4: No.
0: Aaron? Ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
4: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
4: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
4: No, només amb els... en alguns professors.
0: Vale. I tu, Aaron?
3: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català i a casa, de vegades, jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
3: Sí, és clar, però el català com és nostre i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Tu, Paula?
5: Jo, la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
5: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar...
0: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
5: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap?
5: Doncs, què n'opines? Em sembla bé, també, jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
1: Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català. Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
5: Totalment, sí.
0: Noelia, què opines d'això que comenten les companyes?
4: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà i em responen en català i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català, sí, puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i l'altra persona manté el català? O no?
4: No.
0: És a dir, una conversa
4: bilingüe. Si ens entenem, doncs...
0: D'acord.
4: Da igual.
0: I tu, Aaron, què? Què opines?
3: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
0: O sigui, la primera persona... Quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
3: Sí, sempre el català. Perquè, i de fet, ha hagut... un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu i jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
3: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà, i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
0: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
3: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de... Pues d'una reflexió que vaig tindre i vaig començar pues, a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè, diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
0: A fer una llengua al final útil, no? Una llengua...
3: Utilitzar aquesta...
0: I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
3: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que... tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla castellà, que estarà més còmode. O deixa de fer el ganso, per exemple.
0: Què opineu d'això? Sí,
3: sí, et fan com una miqueta d'acostar, sí, saps?
0: Noelia, tu què vols comentar?
4: És com estrany. Per exemple, a la meva escola jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com... Sí, claro.
0: O sigui, que et miren malament, vols dir?
4: No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com... Perquè ara
0: o sigui,
4: se
0: sent com una broma, no? Una sensació com una...
4: Sí.
0: I, clar, una mica això em lliga... Creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment...
5: Jo penso que no. Trobo que el català és un idioma molt xulo de parlar, i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
1: Com pingüí.
5: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final. No sé, trobo molt divertit.
0: Que al final una llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
5: Exactament.
0: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
5: Sí.
0: I al final, veure's obligat a canviar la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada? Us heu vist obligats a canviar-la pel que diran? Ja no perquè, evidentment, l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, el que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe, es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
1: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de... Això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua de l'escola, perquè, en teoria, els professors t'obliguen, imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
0: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
1: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
0: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
2: Parlo català a l'escola, amb les meves amigues, i allà on vaig, menys amb la meva família, perquè tothom parla en castellà.
6: És el meu dia a dia, sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiosa, perquè sobre l'obra és en català.
2: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
6: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs ja veurem si que passo del català al castellà i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Si em respon en castellà o em parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i d'un castellà i parlo castellà i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà. Així que tindria molt més públic.
2: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
10: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà.
7: Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
8: Català. M'estimo molt el català.
0: Està... De fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%. D'acord? Ha canviat.
1: Mm. Que... Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per sí, guanyar sí, diners, castellà, per guanyar diners...
3: Total,
1: els diners,
0: quines... Clar, digues.
3: És que això ho tinc... claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de sí. català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo, si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengües de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persona, però els arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas.
0: Saps? Però hem de ser sincers, eh? Si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut, però en català...
1: És que el que me costaria a mi, no sé si ganaria...
0: Què faríeu? O sigui, realment... Català, eh?
3: No, sí, està. I no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà parlant, mm-hmm. jo diria català.
0: Tu com... Tu, Noelia, què opines?
4: Jo diria catanyol.
0: Catanyol.
3: Sí, eh?
0: Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic,
4: sí.
0: eh?
4: Sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
5: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser sí. hi ha molts influencers,
5: faria
0: molts generadors de contingut.
5: Faria contingut mixta. Les dues coses.
0: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu aquí no s'està mullant, vol sí, no oblidar-se vol... d'un nínxol, no? I, sí. Bueno, i tu, Júlia...
1: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, mm-hmm. perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
1: Abans ostres, està uau. Molt bé ara.
0: Però està jo crec igual
1: la indústria
0: no?
1: de la música catalana està...
3: No, jo crec
1: està...
3: que ara està petant.
1: Està petant, sí, ara. Està
5: en el prime.
0: Quins cantants, quins grups catalans mira, coneixeu?
1: Oques Grasses.
3: Jo ara mateix escolto Oques Grasses, Figaflauer, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana, està en un punt molt àlgid, mm-hmm. encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflauer, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
1: A Catalufo.
3: O Catalanet. O amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflauer perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir. O sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Mm. Per tant...
1: Per temes de nombre de parlants, també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més, popularitat, potser...
1: Però jo crec que ho petes més en català aquí, uh-huh. no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
5: Uh-huh. Sí.
1: I hi ha més però gent concentrada que escolta música en català.
0: Clar, sí. Trobeu,
1: et sembles a compte, quasi, eh?
0: Trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobarien també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
1: Hi ha un altre tarannà, vols dir?
0: No sé si hi ha... Ni tan sols podem trobar el contingut. És a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si... La Paula m'entén.
5: Sí,
0: tu què opines?
5: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time, perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
4: És preparat amb mi sí que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com a essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès.
1: Com Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
1: Sí, però
0: alguna
1: ara
0: més?
1: No se m'acord.
0: Playat, crash, jo, random...
3: Playat, random, jo... I sí que hi ha paraules, però Playat. Això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè sí. Has d'anar a buscar els tiktokers o els Instagram, els influencers que hi pugin contingut en català, perquè, pues per això, pues per el que he dit abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
0: Clar, sí. Les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà. Només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
1: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòlia, com es fa que el català sigui necessari?
4: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma. Un entorn també.
1: Entorn, cursos gratuïts, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
3: Exacte.
1: Sí. O sigui,
0: com podem fer això? Com podem incloure una persona perquè s'animi, perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
5: Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
0: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
1: Cadascú
3: té el seu... Sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, com tu quan comences una conversa que estan parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que, malauradament, tots sabem la resposta, com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé el que has dit tu d'això, de parlar-hi. Exacte, això em sembla
1: magnífic. Sí, però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí...
0: Sí. El somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no? Sí. Per mi és el meu somni. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
5: Ui... Es casa.
4: Fatal.
0: Just o què? Bueno,
5: no,
0: a veure, sabeu que una llengua... es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
5: Ai! Va.
0: Això no us esperàveu, eh?
3: No, la veritat és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar els següents refranys en català.
5: Va.
0: Vale? I a veure una miqueta més si saben què volen dir. Va, comença amb el primer. En el pot petit...
4: I a la vora de confitura.
0: Molt bé, Noelia. Molt bé.
4: Joder, la Noelia, com estava pensant... Ui.
0: Què vol dir?
4: És que... Se'l sap tot, ja, Noelia.
0: Aquí tindrem ara un gir de guió,
4: No, estudiat.
3: No m'esperava,
4: Lo estava pensant, justo.
5: Havia d'amagades, no val.
0: De fet, en el pot petit i a la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
4: Sí.
0: Va, els altres, atents. I tu també, Noelia, va.
5: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
1: Any
0: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
3: Ningú.
0: I dia passa any empeny. Anem a la tercera, al tercer refrany, De mica en mica...
5: Som la pica. Pica.
0: No, molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc
3: aquest
0: a poc.
3: Aquest sí, aquest sí.
4: Este sí.
0: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
3: No tinguis el sac. Omplert i ben lligat. No,
1: no
3: era
1: és el així. Sac i ben lligat. No.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, exacte. Exacte. Vol dir que no et precipitis, no?, abans de donar una cosa perfecta.
4: És un ús.
0: Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va,
5: A pensar.
0: A la taula i al llit...
5: Al primer crit.
11: Molt bé!
0: Molt bé, sí,
11: molt
0: sí.
11: Bé, què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, eh? Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant, i després ho comentem.
6: A la meva escola, la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
2: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells. Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
12: Al col·legi sento molt més el castellà, el català.
8: L'únic és que hi ha gent que parla català, però quan parla en castellà, no sé, faig un pupurri. Plan. O a vegades, quan parlo coses sèries, les parlo en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
2: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà.
10: Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa, però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
8: Molts que parlem català fem pupurri.
10: Parlen en català. I, a més, sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent.
2: La meva escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
6: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
0: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
4: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo, per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i a la cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però, per exemple, a... no sé, al de mates, per exemple...
0: El que et cau bé, potser,
4: sí,
0: que ets relaxada.
4: Sí, perquè, no sé, com no em surt català.
0: I ho fas en castellà.
4: Sí, i em respon.
0: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
13: Exacte.
0: No?
5: Totalment.
0: Què vol comentar?
1: És que sí, el tema d'insultar, no?
0: Buah. Sí. Insultar més en castellà que en català.
1: Sí.
5: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
0: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
5: De Figueres-Vilajuïga, en teoria.
0: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
5: Sí, potser,
0: què en penseu
5: vosaltres,
0: els que viveu a Barcelona o voltants?
1: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com... entre els professors jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots, però
0: amb alguns.
1: I per què creus
0: que s'està posant de moda?
1: Bueno, jo crec que hi ha aquesta... o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo castellà...
0: O sigui, creus
1: castellà...
0: que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
1: Sí, però ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa, bueno, fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
0: Clar.
13: Exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueu en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueu, jo soc igual que tu i tot això, pues separen el castellà com si fos col·legueu i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em diguin no sé què cosa en castellà. I això em sembla una pena.
0: Clar, i que on podríem... Digues.
1: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
5: Sí.
0: Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
4: Per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
0: Ja.
4: I això
0: t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
4: No, o sigui, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
0: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi
4: però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula, sí que l'ajuda.
11: Que et convidi, sí, no? I sí. Això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
4: Jo crec que ho veiem bé, perquè també ens ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
1: Doncs mira, que... és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant, que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
11: Sí,
1: excloent,
11: és que potser...
1: és un cercle viciós. Sí, com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
11: És que potser
1: no,
11: té un punt... Té un punt tots. Aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera... Fer...
1: El català ha de ser una eina de cohesió social.
13: Sí. Hòstia, quina frase.
11: Bonic, però... això, eh?
13: Sí, molt bonic. I jo crec que... També he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de... Feu un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
11: una cosa normalitzada.
13: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que
4: l'entén.
13: Exacte.
1: Anem a experimentar amb el català,
13: exacte,
1: no?
13: Exacte, i que es pot fer col·legueo. I que es pot fer... Pues, i pues jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui. I llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
11: Es diu moltes coses dels joves. I una de les coses bones que es diu és que som més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o què? Tu no estàs d'acord?
1: No. Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
13: Jo abans més.
11: Però quina representació?
4: Depèn de l'època.
1: No. Bueno, fatal.
11: Jo em quedo amb una part optimista, que els joves són els que més llegiu,
1: doncs sí.
11: I que, però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
4: Castellà.
5: Jo, a més, igual, mentre m'agradi el gènere
13: també.
5: Literari,
13: exacte,
5: el que
13: sigui.
4: Això sí que és veritat.
13: Exacte. Jo sí és fantàstic, com Patrick Rufo, que és el meu escriptor preferit, i que ho fa... Bueno, la novel·la que me'l vas llegir en castellà, pues me la compro, però, per exemple, ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
11: T'agrada Terra Baixa?
13: M'ha encantat. O sigui, mira que ho trobo molt complicada d'entendre perquè utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castellano parlant pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe
11: i
13: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
11: bueno, mai no és tard per llegir, recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà, aquí al mig. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va.
1: Paula.
11: Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
5: A veure. Missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
1: Així no anem enlloc.
13: Clar,
1: és que passa
11: les
1: molt.
11: Cares,
1: clar,
11: les cares que heu fet,
4: Les cares, quan les cares?
1: On, què? Pobra noia.
11: Què fem?
4: No, però és que...
11: Què li diem a la Rebeca?
4: És que passa molt.
11: O què li diem
1: passa molt.
13: Passa moltíssim.
1: És que és quasi racisme.
13: És que, no, sí, exacte. O quan,
1: no, perdó.
13: No, és que és veritat.
1: És
13: completament veritat.
1: Ets de fora, no et pensa parlar català, perquè el català és baix d'aquí.
13: Exacte, o si veus al supermercat, o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs a la Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que soc castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què gent... canvies el castellà? És que no ho entenc.
11: No, això ho veu de mala educació, canviar...
13: És un microracisme, i ho dic teixantment, o sea, sé que sé, i fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
1: i
13: això,
1: a més
13: sisplau.
1: Ara, que tothom és que està tot arreu.
13: Exacte,
1: i que...
13: sisplau.
1: Sí.
11: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
13: Es carregaríem el professor. Exacte.
1: S'ha de partir des de...
13: Ja ho dic jo. Es carregaríem el professor.
11: Està molt bé.
4: Sí, però és
11: doncs
4: que... Es carregaríem el professor, crec.
11: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí? Va. Esteu preparats?
1: Sí.
11: Va, anem al primer. El Ramon diu, soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu, les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí?
1: Com es diu aquesta?
11: Aquesta és l'Anna.
1: Molt bé, Anna, sí? Molt bé.
13: Ja no fa falta que...
11: Anem al Didac, anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
13: Hòstia, hòstia.
1: Ai,
11: tenim
1: no,
11: el Ramon,
1: no,
11: això
5: no és motiva. Castigaria els tres.
1: Això no és motiva la gent.
11: Tenim el Ramon, el cambrer, que no canvia mai de castellà. Bé, el castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant, el català fora, i el Dida, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
1: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
11: Sí.
1: Sí, una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
11: Que un es quedi sense pati,
13: És una manera de viure, una llengua.
1: És una manera de viure.
13: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
11: Senteu el tic-tac, eh? O sigui, hem de posar-nos d'acord.
1: Està batant la diversitat, l'Anna.
5: Jo que estic al Didac.
13: Jo també. Jo també.
11: Per què castigues al Didac?
5: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
11: L'has de convidar. Molt bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
4: Buah, és que... No sé...
11: Jo sí, tenim aquí.
4: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
13: Jo castigaria el Didac i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu o jo, que estic parlant en català aquest podcast, l'hem d'ajudar, l'hem d'acompanyar, i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i... amb una expulsió amb el Didac.
1: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
5: Clar.
1: Sí, una persona que l'està aprenent, vull dir.
11: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
13: Sí.
1: Sí. Mentre jo estigui viva,
5: sigui d'una possibilitat, sí.
13: No, sí, completament.
11: Però ho penseu convençuts, eh?
13: 100%, perquè jo crec que, encara que sí que he de dir que potser es redueix una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força, i jo ho defendré, la veritat.
11: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
1: Jo també, és que conec la meva realitat i intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on, amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
11: Clar que sí.
1: Aquell d'abans, jo, mentre el defensi jo...
13: Què penses, Noelia? Com?
5: La defensora del català.
4: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya-me català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
11: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure,
4: que sigui necessari. Trobar un entorn on parlar-ho.
11: Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
4: És que, per exemple, a casa, no. A karate tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
11: Diries que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
4: Sí, perquè si tu per xat, sí, qualsevol, perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí, en persona...
11: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un líquid d'aquella persona que tingui... I aprens?
13: Estic d'acord.
11: Meravellós.
1: Clar, t'enamores d'aprendre català per amor.
11: Per amor. Primer, aprendre català per amor és una molt bona frase.
1: És la millor tècnica.
13: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
1: Xarrupa figues, abraçafanals...
11: D'aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults... Sí, sí, tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
13: Tirallonga.
11: Que li ha sortit així sol.
13: Llepa, fills... Som-hi a truita. Són aquests insults...
4: És que no conozco ningú.
11: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
5: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària. Perquè trobo que hauria d'estar igual.
11: No, està molt bé. Però, bueno, decidim qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
1: El Didac,
13: més expulsió.
11: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
1: No.
11: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
5: Doncs jo, amb tot, m'ho diria tot. Perquè m'ha encantat, la veritat, però...
11: Un titular, dius, m'emporto això.
5: doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
11: Oh. Que bonic, això. Perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
4: Que hauria de parlar més català.
11: Uh-huh.
4: I que... O sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea, no
11: doncs
4: sé
11: el
4: què.
11: Parles perfecte.
4: Sí, sí, el parles superbé.
13: Et parles molt bé.
11: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè... Bueno. Et comuniques la mar de bé.
1: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parlis.
11: I tant, i tant que sí. Aaron,
13: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes fosses me les ha reomplit la Noelia, al veure que s'està esforçant. Jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal, perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia, i al Cristian i a la Paula.
11: Que bonic.
13: La veritat.
11: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
1: Jo diria dues coses, si se'm permet.
11: I tant.
1: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després...
11: I pingüí, també.
1: I pingüí, pot ser.
13: I t'estimo.
1: I xiu-xiueig.
13: I xiu-xiueig.
1: I també català a l'atac.
11: Oh, molt bé. Molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula... M'estic deixant... L'Aaron i la Júlia, m'has dit... per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè, de veritat, que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat
4: sí.
11: amb això
4: sí,
11: i jo, com a profe, he de dir, com a profe de català, he de dir que es parla cada vegada menys, però confio
13: gràcies,
11: que...
13: Gràcies per la confiança, eh?
1: Sí,
11: confio,
1: ho
11: intentarem, ho seguirem...
5: Pico pala tot.
11: Ho seguirem batallant amb moltes ganes, perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones.
1: I perquè mica en mica...
11: Sempre en mica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït, i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe, i fins al proper episodi.

0: Sabies que...
1: Les peülles dels cavalls són estructures fascinants i vitals per a la seva mobilitat i salut en general. Aquestes estructures estan compostes principalment de queratina, la mateixa proteïna que forma les nostres ungles i cabells. Cada peülla d'un cavall es divideix en diverses parts clau: la paret, la sola, la renilla i el taló. La paret de la peülla és la part visible des de l'exterior i actua com a coberta protectora. La sola és la part inferior de la peülla, que proporciona suport i protecció al peu. La renilla és una estructura en forma de V baixa a la part inferior de la peülla que ajuda a esmorteir l'impacte i a bombar sang a través del peu mentre el cavall camina o corre. Un fet curiós sobre les peülles dels cavalls és que creixen contínuament, igual que les nostres ungles. Per aquesta raó, és essencial que els cavalls tinguin un manteniment regular de les seves peülles, cosa que inclou retallades i, en molts casos, ferradures. Les ferradures protegeixen les peülles de danys i desgast excessiu, especialment en cavalls que treballen superfícies dures. A més, les peülles dels cavalls són extremadament sensibles. Estan plenes de terminacions nervioses i vasos sanguinis.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Everything we have a chance.

Jen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionats amb les pluges, la majoria el Vallès Occidental, el Bages i el Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres i també amb per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable també de les temperatures. Des del 18 d'agost, el SEM ha atès, de fet, 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, amb 41,3 a Vinebre i a la Ribera d'Ebre i els 41,1 a Torroja del Priorat. I la picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. I el Bizum ha començat a arribar aquest estiu als comerços de Catalunya després que a finals de maig s'habilités la possibilitat de pagar amb aquest sistema directament a les botigues. La implantació, però, està sent gradual, ja que els negocis no han detectat una gran demanda per part dels clients. Les entitats financeres han anat actualitzant els datàfons perquè puguin acceptar aquests pagaments, sobretot durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, alguns comerços esperen que l'ús augmenti després de les vacances, mentre que d'altres consideren que no hi havia una necessitat real d'incorporar aquest nou sistema de pagament. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
2: Estic molt content, amenàstic, amb aquesta projecte.
0: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.

0: Són els Maroon 5 amb aquest tema que va causar prou polèmica perquè, de fet, bueno, mostrava una de les cares més contundents i més fosques dels Maroon 5, que en principi tenien a fama aquesta formació nord-americana de ser bastant suaus a les seves cançons i les seves lletres, bastant romàntics. I amb aquest tema, Adam Levine, que n'és el líder, doncs es vestia de carnisser i assetjava una dona que en realitat era la seva dona. Però tot plegat amb un clima molt extremadament eròtic, però també molt fosc. Vaja, no és un vídeo, aquest de la cançó Animals, apte per si sou vegans. Ha plogut des d'aquest tema, que pertany a l'àlbum de moment més celebrat dels Maroon 5, el que els va doncs, catapultar cap a la fama més internacional. Després, ja us dic, han tingut, han passat per diverses etapes i diversos estils, però aquest àlbum, alguns dels seus senzills ja formen part d'aquestes llistes recopilatòries dels millors èxits dels Maroon 5. Es deia B baixa, no sé si referint-se simplement a la lletra o al número 5 en nomenclatura romana. No ho sé, la veritat no en tinc idea. Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no així amb aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals,
1: no.
0: Peludets, supercookies que tenim a casa, no? I que són, per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor... Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria, he buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
0: Sí.
1: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
0: Clar, deuen tenir-li els sensors...
1: Sí.
0: No? Que quedeuen evacuar o no ho sé. Ai, que bé, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i
1: Correcte. Els
0: fem anar una mica bojos. Potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
1: També.
0: No
1: també.
0: Parem tant per casa.
1: La rutina
0: casa.
1: Canvia totalment.
0: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
1: I tant. Bueno. Sí, sí. I si marxem de vacances i poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
0: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
1: també,
0: que sí,
1: també
0: que al final quan torna...
1: Per això, com sempre, doncs, podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i, sobretot, impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs, Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins després. Adéu.
0: Farem això a les 10, però fins a les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs, un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum per saber quins són els nostres drets, com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a l'aguait, no? I quins... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català, recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li agrada tant aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los, a través d'un reportatge molt xulo que ens han preparat. Parlant de persones que anirem a coneixent i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances, avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que ara tenim per premiar. Ai, rutes de muntanya, de cara al cap de setmana, si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I, per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs, trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida. Doncs vinga, que passen 10 minuts de les 9, entrem ara sí en programa, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, i tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
2: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
3: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, no? Pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sigui molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no? Fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
2: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclòs a l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
2: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà.
2: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DEO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs, parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Villafany. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
4: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo sí, ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers han rebut un centenar d'avisos. Això és, era entre les 2 i les 8:15 d'ahir dijous. Hi havia ja tempestes, la majoria 40, al Vallès Occidental.
4: Sí, la meitat es van fer entre les 4 i les 5 de la tarda i la major part dels serveis han consistit en la retirada de branques d'arbres i altres objectes caiguts a causa del vent, així com en tasques de sanejament. També s'han atès diverses incidències relacionades amb inundacions i acumulacions d'aigua provocades per la intensitat de les precipitacions. I una de les últimes incidències és el tall que s'ha produït avui a primera hora a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
0: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
4: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
0: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
4: creuats, molt sí,
0: bé.
4: Sí.
0: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
4: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per

0: superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
1: I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
0: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis, volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
2: La gent està contenta, però es paga més en targeta, inclús amb transferència també.
3: La gent porta talles, porta rellotges, porta el mòbil també. En canvi, el Bizum, pràcticament ningú. Bueno, un ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això. No te la demanen.
0: Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Prosper Puig, considera que l'aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres que han de distribuir els nous datàfons i creu que aquest procés encara pot durar entre 6 i 9 mesos. Puig també augura una nova generació de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el Verifactu, el sistema de l'agència tributària, per validar factures.
1: Doncs amb aquesta notícia tanquem ara si la coneixem. Connexió amb Terres Barcelonines, amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies i bon cap de setmana.
0: Igualment, Núria.
1: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emunt. Arnau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Perquè Lleida, no sé si han baixat també.
4: Han baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sigui qüestió de temps.
1: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
4: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
5: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
4: D'altra banda, municipis també del Segrià, com Rosselló i Torrefarrera, entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua, especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar els pisos buits es destinin a primera residència.
1: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICO, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'oficina d'estrangeria.
4: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. AFICO assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. Reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
1: Molt bé, doncs des de Lleida, moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
4: Igualment per aquí, companys.
1: Arnau Vidal, company d'Emunt, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
6: Bon dia.
1: Bons dies, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
6: Bon dia.
1: Bon dia, sí, bon dia.
6: Bon dia.
1: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena. I sí. Alguna cosa a destacar?
6: No, que no feia la calor que fa aquí, eh?
1: Veritat?
6: He estat superbé.
1: Però ara has tornat i just tornes el dia en què baixen les temperatures. Si haguessis arribat ahir,
6: Aquesta ja no m'ho han comentat. Sant Magí, les festes d'aquí de Tarragona, es veu que la Diada Castellera va ser horrorós.
1: Va ser tremenda, sí, sí. Bueno, fins al punt de que un dels titulars és que ja estan estudiant de cara a l'any vinent canviar
6: l'hora, sí, sí.
1: En fi. Però no és el primer titular amb què comencem l'actualitat tarragonina. Comencem parlant de festes, però les de Santa Tecla. I és que ja se saben els noms dels pregoners de les festes de Santa Tecla d'enguany del setembre. Seran...
6: Doncs sí, aquí va així, acabem unes festes i ja pensem en unes altres. Seran Rubén Almazán i Álvaro Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuín. I el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el desè aniversari del projecte nascut a Nàstic, al Nàstic de Tarragona, i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova Lliga, i això és el que explicaven els impulsors del Genuín.
7: Estem molt contents amb el Nàstic, amb aquest projecte.
8: Molt content i això que es fa una realitat i el Nàstic lo podem en el cor.
6: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
1: Saps qui estarà de vacances, no?
6: Tu i jo.
1: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
6: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home ha agredit aquest dijous el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López, segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponentia, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
1: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
6: O potser no. Però potser sí, o potser no.
1: Les notícies estan parlant.
6: Exacte.
1: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
6: Gràcies.
1: I ara no et deixem marxar ja, eh?
6: No, ja me quedo fins al final.
1: Gràcies.
6: Fins ara.
1: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i, a més, fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Tu has tingut alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
10: Alguna cosa que m'hagi espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid, no vam haver de reclamar ni res.
1: No vau haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra, però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
10: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia a tothom, bon dia.
10: Estem en plena temporada de vacances, ja recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Hem de fer una mica els deures abans perquè, si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
11: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa. Si l'empresa no contesta, pots venir als organismes de consum. Però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat t'havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
10: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més el de tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports. Això a vegades també, cancelar o retrasar un vol, sí, pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final, si són dues línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en aquest cas?
11: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancela el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas, sempre la companyia ens ha de portar al lloc o, si ho optem nosaltres, doncs tornar els diners. I en aquests casos de retard de 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea sempre que el vol surti d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret. En els trens també existeix. I també amb els autobusos de més de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, jo que sé, un autobús de Barcelona a París, pues, si hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
10: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
11: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. Llavors, en aquest cas, si hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
10: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... Mm. Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
11: Mm-hmm. Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea, i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea, però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona, amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important, a l'hora de contractar un viatge, veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus, en vols de tornada a Europa.
10: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència. No.
11: Si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
10: Sí, aquí potser a vegades la diferència... Tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual ens trobem més problemes. O no sé si en aquest sentit dona igual. Les incidències van per igual en qualsevol.
11: No té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, si hi ha un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
10: Però en aquest sentit, Abatos, no sé si vos arriben més incidències de les low cost perquè no acaben... Vull dir, Abatos vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que s'ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
11: No, el que passa és que les low cost fan més vols. I aleshores potser n'hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que n'hi ha de tot. Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
10: Li comentava, Núria, abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys en l'equipatge, no?
6: Ah, sí.
10: Jo, per sort, me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat també, a vegades la maleta en cops o el que sigui. En este cas, què necessitem o com hem de reclamar aquestes coses?
11: Sí, en este cas és molt important que quan arribem a l'aeroport emplenar un document que es diu PIR, informe d'irregularitat de l'equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, en un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important, que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
1: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, a l'aeroport en aquell moment.
11: Això és molt important.
1: Que no pot esperar.
11: Aquest document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, faci, o li arriba trencada, faci una foto, i faci aquest document. Després, s'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut. Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem, que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
10: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar una maleta. Mira, si roba, entre cometes, encara...
11: És que no
10: ho
11: has de justificar. És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
10: El pes de la roba o del necessari i tot això. Però si portes un portàtil o una tableta, doncs ja sí que val la pena fer-ho.
11: Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Hasta un tope de 1.800 euros.
1: Escolta, i si te la perden la maleta, però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com pels danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
11: Es pot demanar. Hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
1: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
11: Depèn de les companyies aèries. Sí,
1: ja
11: hi ha companyies que abans et donaven un neceser, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta és, porta tota la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho, guardar les factures i després reclamar les factures d'aquests despeses raonables que tu has tingut, perquè no has tingut el teu equipatge i hi ha companyies que, si són raonables, les abonen.
10: Deies abans...
11: És de dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
10: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
11: El responsable és la companyia aèria.
10: Sempre.
11: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues o bé per L'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això i tu pagues la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és aèria és la responsable del teu equipatge.
10: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la companyia aèria qui s'ha de preocupar de que sí, sí, per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no? Que el problema és, no, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
11: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar. Sí. Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei. En aquest cas, el transport de l'equipatge.
10: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara es queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
1: Sí. Sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta.
10: Vaig, val. Sí. Doncs això, l'allotjament. En este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar-te en reserves o no t'oferixen el que havies reservat, no? Allò de... És que és una habitació individual quan hem demanat un llit doble o dos, per a dues persones, per a família... en suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
11: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem de portar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit. La major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens. I llavors, quan tornes, reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjaments sols. Si és amb un viatge combinat vol dir el que abans dèiem una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
10: No sé si no pas del temps, vull dir, abans ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia més tendència a contractar-ho tot per agència i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
11: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que, si és més... si ho pot trobar tot per internet o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges que donen un bon servei, te fan un pack, t'organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic tens una diferència. Si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis abans de contractar amb qualsevol agència que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
10: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora
11: de vol, vas a
10: ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut o el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel.
11: No,
10: en canvi,
11: clar,
10: si fas directament a l'hotel, ja és més complicat, si no tenen
11: places. Si tu contractes un pack, és a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar el lloc on has contractat cada cosa.
10: També no sé si entra en el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part...
1: Haurà
10: o si
1: de
10: també...
1: ser ràpid, ara sí, Víctor, ara
10: Rapidet.
1: Sí que anem fora de temps, però digues.
10: Doncs, no, això, els vehicles de lloguer, també, quines coses hem de tenir en compte?
11: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge il·limitat, si contractes una assegurança que cobreix, i totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes el cotxe a fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o alguna cosa. El més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
10: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, va, em sortia la paraula.
1: Incidència.
10: Incidència, això, gràcies, Núria.
11: O
10: com a previsor, és de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
11: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web, consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació dels serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum, ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
10: Molt bé, doncs...
11: No dubteu en consultar-se qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
10: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimerà Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sabeu una miqueta més, no?, de com actuar millor en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
1: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio. Bon cap de setmana. Moltes gràcies, company.
10: Igualment, moltes gràcies.
1: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre, i ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional, són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
12: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà? És el crush de la Marta.
13: O el noi que li agrada.
12: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
13: Sí, però bé, a vegades no tot és tant si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
12: Sí que és veritat, el noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
13: No tothom sap que és un crush.
12: Mira, m'acaba d'arribar, ja tenim el planning.
13: La planificació, David.
12: O el pla.
13: Exacte.
12: És més curt.
13: I més català.
12: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
13: Vinga, avui a les 8.
12: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
13: Molt estranya, vols dir?
12: O curiosa.
13: O inesperada.
12: Sí, de fet tenim moltes opcions.
13: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
12: Ai, la Berta. No hi tinc gaire bon feeling jo amb la Berta.
13: No hi tens gaire bon feeling?
12: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja m'ho imagino.
13: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
12: M'agrada que n'hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
13: Ai, sí, està bé. M'agrada també.
12: Ai, a més, si la compres online al web de la botiga...
13: David, per internet o en línia?
12: Ostres, d'acord, prenc nota.
13: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
12: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
13: Una tote bag?
12: Sí, una tote bag.
13: És una bossa de tela, en
12: sí,
13: tot cas.
12: Sí, sí, sí, però avui dia tothom en diu tote bag, hi ha tote bags per tot arreu.
13: Tens tota la raó. Però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
12: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
13: Bé, probablement també, precisament per això que deies, que ara tots són tote bags. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
12: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
13: Quina?
12: La de la bossa de tela.
13: Ai, veus, ja et surt sol.
12: Ai... No cantis victòria tan aviat, eh?
13: Però sí, va, agafa l'oferta.
12: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
13: Que està fent què, David? Moltes flexions?
12: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint, que s'està fent el xulo.
13: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, pel fetxent de ser un fanfarró.
12: Ah, xulo tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
13: O sigui que això de fer el fetxent no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting seria que l'ha deixat de contestar.
12: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
13: Jaleu, si tan sols tenim aquest so de la jota en català.
12: Ah, no?
13: No, per això en català en diem maco, de l'adjectiu majo o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar amb ser, amb la ser de casa.
12: Ah, mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleu en català? Caleo?
13: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
12: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
13: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
12: Com? Perdona, què acabes de dir?
13: Què? Què passa? Què he fet ara?
12: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
13: Deia que, per lo menys, avui no fa vent, que portem uns dies...
12: Ja, però per lo menys... Avui diria que t'he de corregir jo.
13: Què dius? Què he dit ara? A veure, és que si n'hi m'he fixat...
12: No em vas ensenyar que era almenys?
13: Ui, tens tota la raó.
12: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
13: I tant, és que... Bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
12: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
13: Sí, tens tota la raó. Molt millor.
12: Mira, veus? Això em fa sentir millor avui.
13: Per què?
12: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
13: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
1: No, sí, les converses són molt gracioses, molt divertides i molt reals, perquè ens hi podem trobar en aquestes situacions, però, xiquet, s'ha de fer un esforç extra, En prenem nota de tot plegat i vinga, setmana rere setmana, a veure si anem millorant el nostre ús de la llengua catalana. És un podcast, una píndola informativa i formativa que ens porten des de la nova ràdio de Reus, l'Agnès i el company David Fernández. Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recubé, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona.
14: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recubé, bon dia, o més ben dit, ni hao.
15: Bon dia, ni hao.
14: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a Xina.
15: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament d'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del món de xinès i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
14: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura...
15: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és la que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I l'última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts i aquesta era l'última fase del concurs.
14: I, bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins a la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
15: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut i realment crec que tots els que hem participat ens... Són gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava superplena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona, i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid, a nivell nacional, amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya, i un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
14: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
15: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de dos dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers tres dies els vam passar a Pequín i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa superconeguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística. Després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar fent aquests petits exàmens a cada nou indret.
14: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
15: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs, ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació de, potser diríem, de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores, hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies, fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs, i la veritat és que va ser bastant increïble.
14: És una mica reality show, no, això?
15: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: "Hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio", i jo: "Què dius, de què parles?" Sí, era... Realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes. Aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
14: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
15: Pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu, i vaig dir: "Bueno, pues aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no només estudiar i ja està." I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès, i 4 anys després aquí estem. La veritat és que va ser així.
14: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
15: Res a veure, no. Jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals a la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això i sí, sí, veurem. Ara, de fet, vaig d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
1: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, tot un pla de futur que ens proposa la Maria Racové, aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura, la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest Premi Puente a Xina, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
4: ¿Qué es esto?
5: Conozco este lugar.
6: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
3: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
6: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
7: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
3: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
8: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
9: ¿Tú qué coño quieres?
8: Venganza.
10: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
3: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes, família.
10: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i també al nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències CAT-112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionades amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, al Bages i al Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics o arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores ha obligat també a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable de les temperatures i, de fet, ara ja es nota. Des del 18 d'agost, el SEMA té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Priorat. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat també el seu suport al regidor afectat. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb una carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Blaugrana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: gossos, canaris, periquitos, conills, gats, encara que siguin rumberos o no, com diu la cançó, de calor en passen igual i les disrupcions de l'estiu segur que les noten igualment. O això ens pensem nosaltres. Potser ara ens truqueu i ens dieu que no, que tot va perfecte i que els vostres animals de companyia estan més locos que vosaltres fins i tot, no? I són ells els que us marquen el ritme per vacances a vosaltres. No ho sé, no ho sé. Anem a conèixer les opinions que diuen els oients sobre animals de companyia i estiu. I ho fem, com sempre, amb connexió amb qui ens porta xarxes a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio Televisió Cardedeu, en aquest cas amb l'Estela Muñoz. Vinga, Estela, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què tal, què tal?
1: Molt bé, ja ens estan arribant missatges per Instagram i àudios. Si vols, comencem amb un missatge de la Carla López, que ens diu per Instagram. Jo tinc un conillet que es diu Jackie. Aquest estiu sempre busca les zones més fresques, fins que li vaig comprar unes tabletes que es poden posar a la nevera i queden ben fresquetes. Que es veu que és, suposo que serà com una manteta o alguna coseta així, on es pot el conill posar a sobre i així serà més fresquet.
0: Funciona també? Funciona també, jo crec que es refereix potser que hi ha mantetes d'aquestes que es posen al congelador i tal, però si no voleu arribar tan lluny, els blocs aquests que es posen per les neveres portàtils, saps?
1: Correcte,
0: allò, aquestes capsetes,
1: també.
0: Doncs això, al congelador, llavors es posen damunt o damunt de la gàbia perquè baixi la frescor.
1: Que tens conill, Núria?
0: Sí, tinc un conill.
1: No ho sabia.
0: Un. I me passa com amb el gat de l'Enric, que ens explicava l'Enric fa temps, no?, quan estava aquí a programa. Diu, el meu gat, diu, jo sé que fa molta calor i que passa calor, diu, perquè el veig estirat, que té el cap a un costat i les potes a l'altre. Com més estirat està, més calor té.
1: Pobret.
0: Tal qual, tal qual.
1: Sí, ho passen fatal.
0: Doncs sí, els blocs aquests per refrigerar al congelador, sí, els hi va bé.
1: Mira, un remei, és que ens diuen. Ara passem als àudios. Tenim a la Maria López, que també ens explica què fan les seves gatetes.
0: Aquí ve.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs, a veure, jo tinc dues gates i en general porten bastant bé la calor, però hi ha una que quan el dia és molt, molt sufocant, no la trobes enlloc i el gran drama és localitzar-la perquè es va buscar aquell racó més petit, més amagat, sota alguna cosa que faci un mínim d'ombra. Això pot ser sota llits, però també pot ser sota el sofà, sota un moble, en literalment 10 centímetres, no sé com es fica allà, però es queda totalment aplastada per tal d'amagar-se mínimament del sol.
0: Ostres.
2: Llavors, ja saps que els dies que fa molta calor, hauràs de dedicar una bona estona a trobar on nassos s'ha amagat la Lola.
0: És un drama.
1: Drama,
0: de tota
1: drama,
0: manera. Sí que diuen que sempre els animals tendeixen a anar a les zones més fresques de la casa. A part de que s'amaguin del sol, no? També al racó més fresc de la casa. Sí, és un drama pur que haver de buscar-los. Per cert, Estela, que tu vam quedar que tenies la feina entre ahir i avui de tenir un animal de companyia. Te n'ha sortit o no?
1: No gaire bé. No en tinc cap. Però he de dir que el que comentàvem ahir, que aquí a la ràdio de Cardedeu tenim una colònia de gatets.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Hi ha diferents al poble i tenim una aquí al costat. Llavors, estem envoltats de gats. Normalment, doncs, sempre els hi posem aigüeta.
0: I també els veieu més apurats? Els veieu més apurats aquests dies? O quan no surten a segons quines hores?
1: O no els veus directament, clar, o te'ls trobes justament darrere d'un banc,
0: clar,
1: que hi ha ombra, saps? Vull dir, els veus menys, això es nota. Sí, sí. Molts cops es volen posar dins, també, pobrets.
0: Clar, però bueno, si tenen aigua, no? Si els aneu posant aigua,
1: rai. Sí. No, estan molt ben cuidats i ve molta gent a donar-li menjar. Anem a mirar què tal els gossos, com ho porten. Sí. El Jordi Mariscot ens parla sobre el seu gos.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Aviam, jo he de dir que tinc una gosseta que es diu Lula, que té 3 anys i mig, i la cosa que més li agrada fer és tirar-se a la piscina de casa i després ficar-se a prendre el sol a la tombona. És de veritat que sembla una humana, no us ho creuríeu.
1: Segur que copia el seu
0: amo. El seu amo, sí. Mulleres de sol i tot, me la imagino. Clar, hi ha animals que es poden tirar a l'aigua, com els gossos. I
1: si no tenen por,
0: clar,
1: no hi ha problema.
0: És veritat que alguns no volen. Però després n'hi ha com els gats o els conills, per exemple, que no els pots mullar.
1: Ja, això
0: no?
1: Sí.
0: I dius, ai, pobrinyos.
1: També tenim l'Álvaro Ciudad, que ens parla també sobre el seu gos.
4: Ara l'estiu, amb aquesta calor que fa, el que més costa és treure el gosset que tenim. Al final està tot el dia allà tancat a casa amb l'aire condicionat i del menjador no es mou. Veiem si ara baixen una miqueta les temperatures i vol tornar a sortir, perquè si no, està tot el dia allà acomodat.
0: Claro.
1: una altra cosa, que no vulguin sortir... Clar. O, bueno, jo veig molts gossos, sobretot, sí. Ofegar-se molt, eh?
0: Sí, sí.
1: Sobretot aquests que tenen com el nas així xato.
0: Bueno, és que aquests ja s'ofeguen de per si.
1: Mare meva, sí, sí,
0: els
1: ho hem de passar.
0: Por, ara et diré com es diuen, els pucs. Sí,
1: sí,
0: els carlins.
1: I els de francesos, crec que és un bulldog francès, també.
0: També. Aquests es veu que ja tenen problemes, ja són gossos que els hi costa respirar. Jo pateixo també perquè, clar, això no ho notem tant, però ells ho deuen notar molt, trepitjar el carrer quan el carrer està tan calent.
1: Ostres, clar.
0: Les potes.
1: Sí, sí. Mira, no ho havia pensat.
0: És que déu-n'hi-do, eh?
1: Déu crema moltíssim.
0: Déu-n'hi-do
1: els bitxets. Després tenim la nostra companya Maria Lara, que ens ha fet un àudio. Escoltem-la.
5: Doncs jo una de les coses que faig per combatre la calor amb la meva gateta Tigri, a més aquí a Lleida fa moltíssima calor, temperatures molt altes i a casa també, i pobra gata doncs, no surt al carrer, evidentment. Jo sempre li dono xurros, que els xurros bàsicament són com els polos, els flacs, sabeu, els gelats aquells de gel?
0: Sí, sí.
5: Pues són exactament igual, el que passa que en comptes de portar aigua amb colorant o sabor a algo, és paté. És paté líquid per mascotes. Llavors, això a ella li encanta, la refresca un munt, i això és el que faig jo a Lleida per combatre la calor.
0: Doncs mira, és veritat.
1: Un altre remei.
0: Menjar congelat, sí que és veritat, sí, sí, sí. M'agrada molt el nom de la gateta, Tigri.
1: Sí.
0: M'encanta.
1: Molt bé. De moment tenim
0: consells.
1: Uns quants remeis, experiències. Ens poden seguir enviant, eh? Àudios i missatges.
0: Molt bé.
1: Com sempre, al nostre Instagram d'Obert per Vacances o al telèfon 696-1646-65.
0: Doncs vinga, cap a les 11 abans de tancar edició, si ens queda algun consell més per ajudar els animals a suportar més la calor, us ho farem a saber, recollirem, els acabarem de recollir. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Fins ara. En volem saber una miqueta més de com s'ho fan els animals ells mateixos, sense haver d'intercedir per ells, com s'ho fan les mascotes per suportar la calor, per no tenir-ne tanta, com s'autoregulen. Ens ho explica la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.

0: I tu, què fas amb la teva mascota quan fa molta calor?
1: Antes de salir, yo le ducho a Taras con el agua fría.
2: Sortim molt d'hora al matí per no agafar molt sol i sobretot al vespre també, molt tard, quan ja ha baixat el sol, per evitar les hores d'insolació.
3: En el meu cas, els meus gats busquen el racó més fosc i més fresc. Sovint estan estirats en una prestatgeria al racó més fosc o, per exemple, al terra.
4: Diuen que als gats no els agrada l'aigua, però amb aquesta calor els meus jazz i funky agraeixen moltíssim que em remulli bé les mans i els pentini.
5: Bueno, a casa també tinc una piscina especial per gossos, també. Una piscina d'aquestes semblant als nens, d'aquestes inflables, però que és per gossos.

0: Les patim, però la percepció de la calor, en aquest cas, no és igual per tots els animals. Els gossos, per exemple, són dels animals que més pateixen la calor, i no només pel que marca el termòmetre, també hem de vigilar per on caminen. Ens ho explica la Lara Espuny, ella és auxiliar veterinària.
1: Els gossos és on hem de vigilar més, primer perquè sí que és veritat que ho pateixen més i després perquè nosaltres triem en quin moment surten a passejar. Aleshores, si els traiem en hores punta de calor, no només és la calor ambiental el que els hi pot perjudicar, sinó la temperatura del terra i diferents factors.
0: Però què més hem de vigilar? La temperatura ambiental no és l'únic factor a tenir en compte. Potser no és la millor idea treure el gos a passejar a les 2 del migdia, ja que l'asfalt també pot arribar a temperatures molt elevades i provocar lesions als coixinets. De fet, un estudi publicat el 2024 pel Royal Veterinary College, que va analitzar 167.751 gossos atesos a clíniques veterinàries d'urgències del Regne Unit, va identificar 384 casos de malaltia relacionada amb la calor. I parlant de cops de calor, com nosaltres, els propietaris, podem detectar-los?
1: Principalment el panteig, que és quan respiren amb la boca oberta, la llengua fora i molt agitats, la respiració que sigui molt més ràpida de l'habitual. Les mucoses, clar, no podem valorar la palidesa d'un animal a la pell perquè tenen pèl, però sí que és veritat que ens podem fixar en la llengua, les genives, si estan molt vermelles, és que l'animal està començant a patir una hipertèrmia i, lògicament, posant un termòmetre i veient si, depèn de l'animal, han de tenir una temperatura corporal o una altra, però si estan per sobre i estan en aquest estat, no té per què significar que té febre, pot ser simplement una hipertèrmia per excés de calor.
0: En el cas dels gats hem d'estar més atents, ja que tot i que molts no surtin de casa o del seu entorn, també pateixen les temperatures extremes.
1: Amb els gats, sobretot, amb el que s'ha de prioritzar és amb la hidratació, perquè un gos, si té calor, beurà aigua. Els gats, en general, sempre hi ha excepcions, però els gats, en general, pequen molt de no hidratar-se prou bé. Aleshores, què hem de fer l'estiu? Potenciar aquesta ingesta d'aigua, sigui doncs, amb fonts que tenen aigua en moviment i a vegades els crida més l'atenció, donar més menjar humit que pinso, perquè les llaunetes i això porten molt més percentatge d'aigua, per tant, s'estan menjant i s'estan hidratant alhora. I també hi ha molts gats que els agrada doncs, una mica de caldo, sense sal, o alguna cosa així, que tingui una mica de gust, per tant, els crida l'atenció i s'ho veuen, però també s'estan hidratant.
0: Però què hem de fer si detectem que la nostra mascota està patint un cop de calor? Com ha explicat Lara Espuny, hi ha zones que podem remullar, però d'altres que, si ho fem, acaba sent contraproduent.
1: No mullar-los per sobre, no interessa gaire mullar-los per sobre, perquè fa una mica efecte rebot i diguéssim que l'aigua se'ls escalfa, per dir-ho d'alguna manera, i amb la calor corporal, i aleshores potenciem més encara aquesta hipertèrmia. O quan ja sospitem d'un risc de que pugui estar tenir un cop de calor el nostre gos, embolicar-lo amb una tovallola, és error perquè no deixem que l'escalfor del seu cos s'escapi. I donar-los aigua molt, molt freda, perquè el cos està patint una hipertèrmia, té més temperatura de la que hauria, i si donem aigua glaçada pot fer un xoc que podem tenir talls de digestió i altres problemes.
0: Per tant, persones amb gossos, a l'estiu, passejos llargs a primera hora o quan ja no hi hagi sol, se li poden mullar les ingles i la panxolina i, sobretot, mantenir-lo hidratat.

0: Actualment hi ha qui té gats i gossos, però també hi ha qui té conills, serps, tortugues, animals que no són tan comuns, però que també fan companyia. Què fem amb ells quan fa calor o quan fa fred? Doncs bé, no tots els animals ho viuen de la mateixa manera. Hi ha animals que necessiten unes condicions climàtiques diferents, com és el cas dels conills, els hàmsters i altres petits mamífers.
1: Tots els petits mamífers en general entrarien conills, rosegadors, diferents varietats múltiples que n'hi ha. S'ha d'anar molt amb cuidado amb la calor, sobretot els que estan engabiats, perquè no els deixem buscar una zona més fresca. Els tenim on els tenim i potser nosaltres ens sembla que allà estan bé i resulta que no ho estan tolerant. I a part que són molt sensibles als cops de calor, els animals, els mamífers petits, ràpid et poden fer una parada.
0: I després tenim els rèptils, uns animals que, depenent de la zona d'on provinguin, necessitaran unes condicions climatològiques o unes altres.
1: I en quant als rèptils, no hem d'oblidar que són animals de sang freda. Aleshores,

0: És més difícil que se't morin de calor que no pas de fred, perquè ells necessiten fonts de calor per tal de poder regular la seva temperatura corporal. Si són rèptils exòtics, doncs en el seu terrari o on els tinguis han de tenir catifes de calor, bombetes de calor, el que sigui perquè ells puguin regular la temperatura. Quan són rèptils autòctons, si els tenim en exterior, que al final és el seu hàbitat natural, respectar les hivernacions. Clar, ells a l'hivern hivernen, s'amaguen, fan forat a terra, normalment les tortugues fan un forat a terra, s'amaguen i quan vingui la primavera sortiran. Doncs respectar això perquè és el seu mecanisme natural de defensa contra el fred.
1: Per tant, davant la calor extrema, no hi ha una recepta miraculosa per totes les mascotes, però sí un element comú en totes, l'aigua.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar, les primaveres demanen vida.
1: Hem parlat de la calor, però què passa quan fa molt fred? També aquí les necessitats depenen molt de l'animal. Hi ha animals que toleren millor les baixes temperatures, però d'altres, especialment els de pèl curt o poc pelatge, que poden patir-les més.
0: Clar, sí que hi ha gossos de pèl curt, races petites, primes, tipus galgos, podencos, petits molt tipus chihuahua. Clar, aquestes races pateixen bastant més de fred. Aleshores, el mateix, vigilar, lògicament, no deixar-los dormir a la nit fora, a una terrassa, que no tinguin accés a l'interior de la casa. I quan surts, en el cas de que vegis que tremolen, que realment vol dir que tenen freds, doncs jerseis, abrics, el que sigui còmode per l'animal.
1: I és que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha petits gestos que poden ajudar els nostres estimats companys de vida a estar més còmodes i, sobretot, a evitar problemes de salut. Així que, sigui estiu o hivern, cuideu a les vostres mascotes i recordeu, no hi ha una recepta miraculosa perquè no tinguin calor o fred, però hi ha petites accions que poden ajudar-los a que no ho passin tan malament.
3: Com un gos fidel al que desitjo.
4: Molt, molt complet aquest reportatge de la companya Laia de Déu d'Ona Codinenca sobre les mascotes i la calor. Molt xulo. Espero que això serveixi per acabar de configurar una opinió i sobretot per acabar de pensar en aquells consells o anècdotes que ens podeu donar o que ens podeu explicar respecte a com porten els vostres animals de companyia aquest temps d'estiu. Seguim endavant amb més propostes i amb més noms propis. Us presentarem tot seguit una campiona de gimnàstica artística. Aina Renom Cepeda, un exemple d'esforç, de talent i de perseverança. És una jove gimnasta de Premià de Dalt que acaba de sumar nous èxits al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Jo us en dic el nom, però qui realment es la presenta i conversa amb ella és el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Manel, bon dia.
5: Bon dia, què tal, Núria? Avui us portem un personatge, una persona de Premià de Dalt. Ja veus que la rivalitat en aquests casos la deixem inclús de banda. Som molt, ja ho veus, molt esportius, fins i tot en això també. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
5: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles a part de la categoria general, no?
6: Sí.
5: A veure, explica'ns una mica, per començar, com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
6: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, a un curset a l'escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà a Via Olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a Via Olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant doncs, fins aquí, i ella se'n va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo, pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim. Mm-hmm.
5: Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
6: Doncs estic molt feliç, perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim, i doncs em vaig lesionar a l'últim moment a l'isquio i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i campiona d'Espanya.
5: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
6: Sí.
5: Núria, no sé si vas preguntar alguna cosa a l'Aina.
4: No, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert, 12 anys. Sí, segur. Crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no? Mm.
5: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
6: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... cada dia.
5: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola on va és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
6: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també doncs, s'esforça molt amb mi i... Molt bé.
4: Jo tinc una pregunta super de base, que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
6: Sí.
4: Vinga.
6: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 parells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. I la rítmica, doncs és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat, i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància... Sí.
5: D'acord, és a dir, una part més física, potser, no? En les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu? En què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
6: Sí. Doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, vull començar ja amb alegria, amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop, però sí que van haver vacances per descansar una miqueta.
5: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
6: Doncs tenim les fases de Catalunya, és a dir que tenim 3 fases per classificar-te al campionat de Catalunya. I un cop al campionat de Catalunya doncs, tenim allà doncs, Ligues Iberdroles i ja campionat d'Espanya.
5: Núria, és important que expliquem, perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a l'acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
6: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
5: Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
6: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, perdre sempre, pues, m'ho he pres bé, perquè és una manera d'aprendre, de veure en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
5: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
6: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica, sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Molt bé.
5: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no? A diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
6: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró... Moltes competicions.
5: I t'acompanya quan vas a aquests llocs?
6: La meva família, el meu pa, sempre el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes. Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí prop.
5: Que bé. Núria, tens alguna coseta més?
4: Sí, li volia preguntar com és l'ambient entre les que feu aquest tipus de competició. Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
6: No, les companyes ens portem superbé entre nosaltres, ens apollem, ens animem. Si una està aquell dia una miqueta trista, l'altra la ve a ajudar, la ve a consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Tothom molt bé.
4: Escolta, què és el més dur?
5: Has donat amb la clau. Digues, Núria.
4: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... Aquest, el que et costa més, hores d'aina, no sé si el portar els horaris o l'alimentació o l'haver de viure amunt i avall.
6: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs, despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
4: Que bé.
5: T'haig de dir que d'adulta la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis, que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important, que deies, si us deixeu alguna cosa, Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, no sé què fer ara.
6: Bueno, algun cop s'ha oblidat alguna feineta a casa, però sí. No. Molt bé.
5: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
6: Sí.
5: Molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora, que segurament li arribarà aquesta entrevista?
6: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
5: Que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
6: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
5: Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicat al món de la gimnàsia.
4: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que, no, que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar, de la força.
5: I veure-ho per la tele és brutal. Sí.
4: I és a tot
5: el món. Tens alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
6: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues aprenc un munt d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé, i jo pues intentar aprendre de les millors.
5: Que bé. Doncs Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
6: De res.
5: Ja ho saps, Núria, si vols aprendre a fer gimnàsia artística, doncs has de venir aquí a Premià de Dalt i l'Aina t'ensenyarà segur.
4: És que teniu de tot per aquí, Maresma, molt bé. Manel, moltes gràcies per presentar-nos l'Aina. Gràcies, Manel.
5: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana, igualment. El Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que mira, gràcies a totes aquestes connexions que fem, coneixem gent superinteressant, en aquest cas, la nostra entrevistada més jove, diria jo, de fa 1000 temporades de l'Obert, amb 12 anys, l'Aina Renom. Ai, seguim endavant, va, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens agrada sempre donar-vos opcions d'activitat pel cap de setmana. En tenim molts tipus d'activitat, però una de les opcions és, mira, agafar unes bones sabates i anar a fer muntanya. I qui té molt bon territori per caminar per la muntanya és la comarca d'Osona, la muntanya d'Osona. Avui s'incorpora al programa amb aquest podcast de muntanya els companys de El Nou FM, concretament l'Andreu Jiménez.

0: I avui, a la ruta per muntanya, ens anirem a una de les zones més emblemàtiques del Coll Sa Cabra, una comarca natural ubicada majoritàriament a la comarca d'Osona. I serà per pujar al Santuari de Cabrera, que es troba al terme municipal de l'Esquirol. I per explicar-nos el recorregut que farem, avui ens acompanya a l'estudi del 9FM en Xevi Rubiró. Bon dia, Xevi.
1: Bon dia.
0: Va, Santuari de Cabrera és una zona on, ho hem comentat, ja pots pujar per diferents zones, però tu quin recorregut has triat avui?
1: El més maco de tots. Bé, dic això perquè és emblemàtic. Quan arribes a la plana de les vacances i veus Cabrera, ets a casa. Per pujar a Cabrera hi ha diversos itineraris, però tots tenen una cosa en comú, que has de pujar un cingle, perquè Cabrera està enlairat a dalt d'un cingle, una plataforma plana, plana, plana, que és espectacular, i tots els recorreguts tenen el plus de pujar la cinglera. Per tant, qui tingui por a l'altura o que li faci cosa, no li recomanaria aquest recorregut, però el qui tingui una mica de cuc de muntanya amb una mica de gràcia, una mica de picant seria, o no menjar seria el picant, doncs aquest recorregut seria agafar el pont de les Perxes, que això encara podem anar-hi amb cotxe, que és just dos ponts abans d'arribar a Can Toni Gros, sortint de l'Esquirol, el pont de les Perxes, agafar la carretera que se'n va cap a la Massellera i cap a Sant Julià, i deixar el cotxe allà a Sant Julià de Cabrera, que és l'antiga parròquia del terme.
0: Que allà es pot sortir sense cap problema, i es pot aparcar, és gratuït, no,
1: sí, sí,
0: no hi ha,
1: home,
0: impediments.
1: Si cap molt bé, has de vigilar, perquè com que hi ha animals, has de vigilar les tanques que estiguin ben tancades, els fils elèctrics que no et toquin el cotxe o que tu no te'n rampis, però bueno, això són coses banals, no? Tu aparques, es pot aparcar bé, no hi ha un gran aparcament, però tu busques que no facis nosa, es pot aparcar, no hi ha cap problema. Sortint, llavors ja podem, caminem, eh? Sortim
0: ja
1: caminant,
0: a caminar,
1: sí,
0: va,
1: per la carretera
0: i
1: normal. I
0: una pista, no?
1: És una pista que se'n va cap a la Freixeneda o se'n va cap a la Bola o se'n va donar la volta tota per baix, cap al Coll de Brampa, per baix. Però nosaltres no l'agafarem amb cotxe, sinó a peu, i anirem fins al Collet de Sant Julià o al Collet de Cal Vidrier, que és just quan la muntanya tomba, el camí tomba, per donar la volta, doncs aquest camí, aquesta carretera, la deixem, i ja veiem un camí que s'enlaira dret, molt dreter, a la dreta, i aquest camí, aquest té una mica de, deixem-ho a dir, de risc.
0: Una mica de dificultat, no?
1: Una mica de dificultat.
0: Perquè no ho hem dit, perdona, Xevi.
1: Digues.
0: És una ruta accessible per tothom, excepte les persones que tinguin vèrtic,
1: un cert,
0: no?
1: De por a l'alçada, no?
0: Val.
1: Però és per tothom. Jo hi he anat amb nens, hi he anat amb gent gran, hi he anat, home, amb avis amb dificultat de moviment, no. Eh? O amb persones amb dificultat de moviment, no. Per què? Perquè aquest està marcat, em sembla que hi ha marques vermelles. Sembla. Puges per aquesta cresta, vas pujant, és una mica secaner perquè hi ha pedra i roureda, roures petits, hi ha un cable, fins i tot, hi ha un cable que podria fer-ho sense cable, però si està una mica humit, això doncs és relliscós a l'hivern, que pot haver-hi una mica de glaç, perquè és una mica vac, doncs hi ha un cable. Aquest cable fins i tot t'ajuda a saber que estàs al lloc, diguéssim, no? I puges amunt i arribes a un lloc que hi ha una preciosa fageda. És molt maca. Hi ha uns fatjos impressionants, cosa curiosa,
0: sí.
1: Hi ha els rurs, llavors hi ha els fatjos, i puges tot bastant recte i arribes a un lloc que hi ha una pineda, o no sé, són pins, que eren, van plantar pins a dalt ja quan ets al pla, i quan els van tallar van rebrotar, i ara hi ha pins, que és curiós que dalt hi hagin pins, i una font, això és el Pla de la Font, no? O el Pla del Prat, que es diu la font del Pla. Curiós que hi hagi una font a dalt de tot, però bueno, això és la màgia de Cabrera, no? Ja som a dalt del Pla.
0: El més complicat ja ho hem fet, eh?
1: Exacte.
0: Ja estem al Pla.
1: Exacte. Aquest Pla de Cabrera és un pla, està a 1.300 i pico, tot Cabrera i Aiats estan al voltant del 1.300. Aquest seria el punt més alt, la punta del pla. Fa uns 300 metres tot el pla de Cabrera. No, des de l'Osca. Amb aquest tros fa uns 600 o... Ben bé. Seguim el pla per entre aquests brots, aquests rebrots de pi, i arribem a un lloc que aquí sí que no té cap dificultat, però és aeri. És l'Osca de Cabrera, que és una osca que està... Un tall, una osca és un tall, que està a dalt, encimbellat, que allà hi havia el castell de Cabrera.
0: Que ara són ruïnes, ja no hi ha...
1: Sí, queden restes que s'hi han fet excavacions, hi ha una taula d'orientació, fins i tot, que hi van posar una colla d'avis caminadors que estimaven molt Cabrera. Allà és el castell, o l'Osca. L'Osca és un lloc que no té cap dificultat, però és aeri. Llavors, si estàs una mica així neguitós, torna a recuar. Però si has superat el cable,
0: això ja ho pots fer.
1: Superaràs l'Osca. I és preciosa. Llavors, superes l'Osca i arribes a aquest pla d'uns 300 metres, que hi ha, al final del pla, hi ha l'ermita de Cabrera, molt estimada. És el santuari més antic del Coll Sa Cabra, de tots els que hi ha. I a davant hi ha un parell, em sembla que n'hi ha dos, freixes espectaculars, que quan hi feien, van fer obres al campanar, perquè Cabrera s'ha reconstruït moltes vegades. La gent s'ho estima tant que si es fa malbé ho tornen a arreglar. Això és el que tenim els catalans, que arreglem les coses encara que som tossuts. Doncs quan arreglaven el campanar van penjar la campana en el freixes i deien que la campana de Cabrera creix, s'enlaire, no? Perquè pujava amunt. Bé, són anècdotes.
0: Sí. I agendes, no, podríem dir?
1: No parlaré de llegendes perquè no serien 10 minuts, serien 10 hores, no? Llavors tenim dues opcions per baixar, per acabar la roda, el cercle, perquè és una caminada circular. Una és baixar per les Marrades, que es troba al cantó nord del santuari. Són un camí fet a principis del... Em sembla que és el 19, al final del 19, o al principi del 20. Unes marrades que són 10 paelles, en diríem, si anéssim amb cotxe, no? 10 revolts que arribes al camí i allà al Coll de Bram. Si no vols passar per aquí i ets una mica més atrevit, pots passar per el pas nou, per les escales que diem, que és just a la punta, que és una mica atrevit, no és dificultós, així és com l'Osca, tu mires una mica, allà no cal que tu miris perquè hi ha...
0: Tens la brana a l'escala.
1: Hi ha branes i hi ha portetes i tot pels animals, és fàcil, però és atrevit i atractiu, no? Arribes al Coll de Bram i allà al Coll de Bram, que te'n podries anar cap a les vores de Massallera, te'n podries anar al Pla de Llà, te'n podries anar cap a allà on vulguis, no? Bueno, cap allà on vulguis. En molts llocs, és un lloc cèntric de creuament de camins. Al Coll de Bram te'n vas direcció amb unes marques, em sembla que són grogues, em sembla, però és evident. Ja veu Sant Julià allà baix, i el camí va cap a Sant Julià, que hi ha una sequoia preciosa abans d'arribar i una font, i acabes el recorregut. Són 2 hores i mitja.
0: I quants quilòmetres surten, aproximadament?
1: No ho sabria dir, però 8 o 9?
0: 8-9.
1: 9, sí, deu ser 9 quilòmetres.
0: I desnivell 300, no? Deuen ser...
1: Sí, perquè Sant Julià...
0: Comences a 1.000, no? Sant Julià està a 1.000.
1: Sí, Sant Julià està a 1.000, perquè el coll de Llonsis està a 1.000, sí. De 1.000 a 1.300. Són uns 300 metres de desnivell. Fàcil de fer, una mica atrevits, divertits, distrets...
0: Tens de tot, també, eh?
1: Tens una mica de tot, i pots, si fins i tot tens gana, pots encarregar a dalt el santuari...
0: És veritat, allà pots menjar.
1: No sé si s'hi pot dormir algun cap de setmana.
0: Sí que s'hi pot. S'hi pot dormir, també.
1: Doncs tindries una excursió per fer-lo en 2 dies, si vols.
0: Pots fer moltes opcions, no?
1: Pots fer moltes opcions. I aquest seria la sortida, una de les més maques que hi ha per aquí a la comarca d'Osona.
0: I a més, al Santuari de Cabrera tens unes vistes espectaculars.
1: Sí.
0: Això no ho hem comentat, eh?
1: No, he comentat la vista que tens des de baix, perquè és espectacular veure Cabrera i és un senyal de la comarca, amb la cinglera, però des de dalt veus la comarca no sencera, però gairebé. I tens que veus... Mira, una imatge preciosa, no des de dalt, des de baix, és que si quan heu arribat a baix aneu a Can Toni Gros a dinar, per exemple, quan baixeu allà a Can Toni Gros i mireu cap a Cabrera, és per a mi la imatge des de baix més maca que tenim de... Perquè es veu Cabrera, el santuari, el cingle, i a davant la gullola de la Tuta, que també és espectacular. I dona unes formes que dius, això ho han fet espressament perquè sigui maco, no?
0: I no.
1: I no ho han fet espressament. És la natura que dona aquestes imatges tan maques.
0: Doncs, Xevi, moltes gràcies avui per explicar-nos aquesta ruta, que ens l'apuntarem, i esperem doncs poder trobar-nos un altre dia i parlar de més rutes per senderistes.
1: Molt bé, llavors ja em demanarà si han de ser més fàcil o més difícil.
0: O més difícil, sí. Aquesta moderada, no?, podríem dir.
1: Moderada, sí. Apta per tothom, però amb una mica de picant.
2: Superxula aquesta ruta circular pel Santuari de Cabrera que ens han portat des de cap a la comarca de l'Osona directament. Lo xulo, quan t'expliquen això persones que ho viuen, que ho han trepitjat, que t'ha trepitjat el terreny, és aquesta passió amb què t'ho transmeten, que et fan venir moltes ganes això de conèixer el territori. Avui, aquest podcast de muntanya ens l'han portat des del nou FM, des de la Plana de Vic, Andreu Jiménez. Nosaltres seguim endavant amb més continguts i ens falta encara, ara hem conegut a Cabrera, però hi ha altres municipis a Catalunya que mereixen, que valen la pena fer-los una visita abans de que s'acabi l'estiu. I d'aquests municipis n'ha fet un recull la companya Anna Clarà, de Ràdio Sabadell.
3: Nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest cas parlarem de pobles o ciutats que no us podeu perdre aquest estiu i que val la pena anar a donar una volta i perdre's pels seus carrers. Anna Clarà, bon
4: Hola,
3: dia,
4: Pol,
3: què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Quina ciutat o quin poble ens recomanaries i no ens podem perdre?
4: Doncs mira, jo en el meu cas us recomano que visiteu Cadaqués, bàsicament perquè jo estiuejo a Roses, que està al costat de Cadaqués, i per mi Cadaqués és un poble encantador, en el qual doncs les seves cales, el poble com a tal, doncs és molt important i crec que s'ha de visitar un cop a la vida, sí o sí. Llavors, en el meu cas, us recomanaria Cadaqués pels restaurants, a part de les vistes. Us recomano també un restaurant que es diu La Grita. No sé si el coneixeu. Tu el coneixes, Pol?
3: No el coneixo, però té nom d'italià, no?
4: Sí, més o menys. Bàsicament és un lloc en el qual fan pizzas, pastes, i a mi m'encanta perquè, a part del seu preu assequible, les pizzas són de molt bona qualitat. I a part, perquè per mi, en el meu cas, com que no menjo molt, doncs fan com una versió petita de lo que és la pizza, es diu la pizza petita, no?
3: Piccola, no?
4: Piccola, exacte.
3: En italià, no?
4: Sí. I llavors, doncs això, em puc demanar la pizza piccola, me la gavo sencera, a part de que la qualitat és molt bona i bueno, no només recomano que d'aquest per al restaurant, sinó per tot el que és tot el poble, per les cales i tot, d'aquell jo crec que és una cosa que has de visitar sí o sí un cop a la vida.
3: Però al final és un poble de postal, no?
4: Sí.
3: De fet, era un dels pobles preferits de Salvador Dalí.
4: Salvador Dalí, totalment.
3: I és un dels pobles referència, si parlem de la Costa Brava o de la província de Girona, que per cert, imagino que també ens ho diràs, per accedir a Cadaqués, una carretera, podríem dir, una mica complicada.
4: Complicada,
3: si
4: perquè
3: només... ets una persona que no li agraden gaire les curves i es mareja...
4: No ho recomano anar. No, perquè és una carretera en la qual, més o menys, jo que m'ubico a Roses, tardes com uns 30-35 minuts i és tot curves. Sí que és veritat, a part, crec que és l'únic accés que hi ha per accedir a Cadaqués, però val molt la pena. Val la pena fer els 35 minuts de curves per acabar arribant al poble i trobar-te amb la meravella que és de tot cases blanques. És com una postal, realment. Llavors, a mi m'encanta.
3: A més que hi va gent de tot el món, perquè és,
4: sí.
3: és un...
4: De fet, aquest estiu me recordo una conversa que vaig tenir amb uns de Roses que em van dir que, degut a l'alt volum de gent que va anar cap a Cadaqués, en lloc de tardar la mitja hora que es tarda normalment, van tardar una hora i quart.
3: Déu-n'hi-do.
4: Per tant, a l'estiu potser no és la millor època que ho recomano anar, però sí que si teniu algun altre moment de l'any en què hi podeu anar, sí que l'hivern potser no és la millor època, perquè és un poble molt solitari i això, però bueno, potser cap a la primavera o cap a la tardor, jo crec que és una molt bona època per anar-hi.
3: Molt bé, doncs ens apuntem Cadaqués a la llista, que realment és una població que ja coneix força gent i, com dic, és una de les referències a Catalunya i sobretot a la Costa Brava. Estem també amb Xavi Mestre, il·lustre badaloní. Hola, Xavi.
5: Hola, què tal?
3: Tu quin poble, quina ciutat em recomanaries per passar aquests dies d'estiu, intentar fugir de la calor, tot i que és difícil?
5: Jo te'n recomano dues, un poble i una ciutat, un poble Tossa de Mar. Jo crec que és una població molt maca i per, no només per l'escala, sinó el poble en si és molt bonic de visitar, sobretot si vas amb amics, parella, família. És un viatge que s'ha de fer 100%, especialment a l'estiu, que és quan té més gràcia un poble d'aquesta mena. És veritat que està bastant massificat, però bueno, és un poble amb el castell, vull dir, és molt bonic. I la ciutat, òbviament, no podia ser una altra que no fos Girona. Girona és una ciutat maquíssima. He tingut el privilegi d'anar un parell de cops i realment, comparada amb Barcelona, és bastant millor.
3: I crec que d'aquí poc serà, ara que parlaves de Girona, crec que d'aquí poc és precisament el moment de Girona Temps de Flors, que per qui no sàpiga de què estic parlant, és una setmana que ara no controlo gaire ben el calendari, però és una setmana en la qual la ciutat s'engalana de tot de flors i plantes i és una setmana on val bastant la pena anar-hi. I, per tant, també, des d'aquí, recomanem
4: sí,
3: això.
4: Sí, jo, de fet, he anat al Temps de Flors. És més cap a la primavera, no cap ara, cap a finals de...
3: Ah, m'han fallat les dates. M'han fallat les dates, no tinc gaire
4: però, bueno,
3: el calendari al cap.
4: Que estic d'acord amb tu perquè és una ciutat maquíssima, molt medieval, en el qual s'ha de visitar, sí o sí, algun cop a la vida. I és això, de que tota la ciutat l'adornen amb flors, ja sigui l'església o catedral que tenen allà, tots els carrers, o sigui, és impressionant. Sí que és veritat que hi ha molta afluència de gent.
5: Sí, sí.
4: O sigui, si has d'anar, prendo amb calma.
3: I des de que es va posar de moda, que van gravar Juego de Tronos, més encara.
4: Però que sí que
3: s'ha... A la catedral, a les escales.
4: S'ha de veure. O sigui, un cop a la vida s'ha de veure. I tu, Pol, què recomanes?
3: Jo recomanaria... sé que ens està quedant un programa molt gironí, però també recomanaria Tavertet o Rupit, que potser són un altre tipus de perfil de pobles. No és tant pobles de costa, sinó són pobles més de muntanya. Són pobles també que semblen trets d'una postal, amb cases d'aquestes antigues, d'aquestes de fusta, de pedra, i crec sincerament que és algo molt maco de veure i des d'aquí recomano també pobles on es menja molt bé.
4: Personalment no he estat mai, però
3: no,
4: t'ho recomano.
3: Doncs
4: no?
3: Jo t'ho recomano enèrgicament. I bé, crec que les recomanacions han quedat molt gironines, però bé, per la gent que estigui ja per aquella zona ja es pot apuntar a aquests pobles, tant Tossa com Cadaqués, com Rupit, com Tavertet, com evidentment Girona, que és la capital. I bé, fins aquí el capítol d'Albert per vacances sobre pobles i ja més endavant doncs, ja recomanarem pobles d'altres zones de Catalunya, com pot ser Lleida, Tarragona o Barcelona.
2: Doncs està molt bé, clar que sí. Ha fet queda aquesta recomanació de pobles que no us podeu deixar perdre. En aquest cas hem marxat cap a comarques gironines. És la recomanació que ens feien justament des de Ràdio Sabadell, l'Anna Clarà, el Pol Peiró i el Xavier Mestre. Moltes gràcies, companys, per aquest apunt, per aquestes idees, que això mereix una escapada de cap de setmana sense cap problema. Però si encara no heu acabat de decidir ben bé el què, encara us aportem més informació. Vinga, perquè no us quedeu a casa dissabte i diumenge. Arriba l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ràpidament, des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens aporten tres apunts d'agenda. El primer ens du cap a Llívia.
6: Doncs sí, tenim el concert de la soprano Andrea Mejías, la mezzosoprano Diana Martins i que van acompanyades del pianista Isaac Creu Guillén. I això és a la cloenda del cicle d'estiu d'allà de Llívia, com per la localitat d'actuacions per als amants de l'òpera i el cant, com estàvem sentint. I això és avui divendres a les 7 de la tarda a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels d'allà de Llívia.
2: Molt bé. Seguim endavant. I en aquest cas em sembla que anem a Lleida.
6: Doncs sí, el Museu del Modern i Contemporani de la capital de Segrià sí. Celebra també la seva última data del cicle Les nits del Morera, que és tal com es diu al museu. Doncs bé, les activitats són una experiència immersiva on l'art dialoga amb la llum, el so i el públic participarà. I tot això serà gràcies a una performance de CG, que també va estar a Tarragona allà a la part alta, que també hi ha un centre d'art modern.
2: A Casa Canal, sí, al Museu.
6: Correcte.
2: Al Museu d'Art Modern també de Tarragona.
6: Correcte. Mm-hmm. Després, una instal·lació interactiva que es diu Natura Naturans del grup ECO i també un concert d'aquest mateix grup. I en Jesús Navarro, que és el director del museu, ha passat pels micròfons d'UAU per explicar quin públic atrau aquesta activitat.
7: Adrecem el públic generar amb aquest públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Molt amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits.
6: Doncs bé, i tot això serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit.
2: Art més modern, més contemporani, que també, doncs, això, hi ha diverses ciutats que ho promocionen, Tarragona, Lleida, en aquest cas. Vinga, i acabem amb una activitat molt popular, m'imagino, baixada de carretons a Tordera.
6: Sí, senyor. Tenim la clàssica activitat de construir vehicles sense motor i llançar-los per carrers. Doncs Tordera no és l'excepció. I s'ha recuperat, ja que des de l'any 2013 no es feia aquesta activitat per la Festa Major de Sant Bartolomeu. I l'important aquí és que a Tordera no es valora quin carretó arriba més lluny, sinó l'originalitat, els acords tècnics, quins materials són reciclats, la idea i el vestuari o l'actualització de les persones que hi participin. I el premi són paneres valorades en 100 euros el primer premi i 50 euros pel segon.
2: Molt bé, tot molt popular.
6: I també hi ha disseny, posada d'escena i lliure elecció. I això serà demà a les 6 de la tarda.
2: M'encanta, m'encanta. Cap a Tordera. Deu ser un xou participari, però també veure-ho, eh? Baixada de carretons a Tordera demà. Molt bé. Per cert, que m'has recordat que hi ha Sant Bartomeu 24 d'agost.
6: Sí, senyora.
2: Que ja no tenia marcat el calendari, Marco, que és una dels sants també que se celebren bé, com que cau a l'estiu. Tots els sants que cauen a l'estiu són festa grossa.
6: Correctíssimament.
2: Sí, sí, sí. Doncs vinga, ens veiem pels carrers. Lídia Porta, una abraçada.
6: Una abraçada, bon cada setmana.
2: Vinga, va, i anem tancant amb música, com sempre, i amb un darrer apunt de tema del dia. Tornem a saludar l'Estela Muñoz molt ràpidament de Cardedeu. Estela, com tenim la cosa?
8: Bé, doncs, hi tenim algun missatge més?
2: Sí.
8: La Paula Culler ens diu que no té mascotes, però que aquest estiu ha decidit posar en el seu balcó un parell de plats amb aigua i pals perquè vinguin ocellets a refrescar-se, mira.
2: Bé, perquè els ocells, també els moixonets, necessiten també aquest apunt d'aigua i a vegades, pobres, els veus bevent de tolls que hi ha terra més bruts que altra cosa i fan llàstima. Els coloms són també entrandrien dins d'això, però bueno, aquí tenim uns sentiments allò estranys amb els coloms, que ja no sabem si alimentar-los o matar-los directament. Us passa igual, que tenim molts coloms a Tordera, a Cardedeu, sí?
8: Sí, sí, també tenim molts coloms.
2: Vinga,
8: per aquí voltant. Per demà, el tema el canviem totalment. Obrim debat, més que res, per finestres obertes o tancades.
2: Uau!
8: Ja qui defensa tenir-les una mica obertes perquè hi passi l'aire, que es ventili, i altra gent que no vol que entri res de calor dins de casa.
2: Finestres obertes o tancades. És un tema una mica així estranyat, però si penseu, veureu que té tot un tema al darrere. Sí, és veritat, no? I si t'has de barallar per en plan de no, que jo la vull oberta, no, deixa-la tancada, no? Quan no esteu d'acord els mateixos d'una casa, és un drama una mica.
8: I així és.
2: Tu tens una opinió, ja? Tens, Estela, una opinió?
8: Jo sóc de tancar finestres, crec.
2: Així en general, eh? Bueno, pensa
8: jo
2: tu
8: fins
2: que
8: la
2: dos...
8: tarda, nit... Sí.
2: Pensa que tu que d'aquí a dilluns encara t'ho pots pensar. Com podem participar, però ja?
8: Doncs podem participar per missatge d'Instagram a Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al número de telèfon 696 16 46 65.
2: Queda dit. Molt bé, però això ho resoldrem ja. Si sou més de finestres obertes o tancades, ho resoldrem de cara a diumenge. De moment que descanseu molt bé per Cardedeu. Estela, una abraçada forta.
8: Igualment. Bon cap de setmana.
2: Igualment. I molt bon cap de setmana a tots els que heu estat oberts per vacances com nosaltres, els que heu seguit un moment o altre el programa durant aquesta sisena setmana. Ens en queden dues. La setmana vinent serà la penúltima de programa i ja la primera de setembre l'última. I la veritat que tenim encara molts temes per explicar-vos, eh? Jo crec que podríem estar obert per tardor, també, per exemple, perquè de temes no se'ns acaben per tot Catalunya. Descanseu, que dilluns tornarem a començar la setmana molt, molt forts.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est de Catalunya. Els bombers han rebut fins a les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. De fet, entre els incidents més destacats, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I també les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat, de fet, un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions fins que solucioni aquesta incidència. I pel que fa a la mobilitat en situació complicada, avui a les carreteres catalanes la C53 té un carril tallat a Tornabous en sentit Tàrrega per una avaria, mentre que la C-147 està completament tallada en tots dos sentits de la marxa a l'Alt Àneu per una esllavissada amb els accessos als nuclis de població activats. També hi ha circulació intensa a la C-25, a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida amb un carril tallat i a Tarragona també la TP-725 està també tallada en tots dos sentits de la marxa a Villalonga del Camp per un accident. A Girona la C-66 també té retencions entre Banyoles i Porqueres per un altre accident on s'ha habilitat pas alternatiu. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb més de 2.600.000 persones, que suposen un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatges, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola també han augmentat un 1,3%. I l'Associació de Treballadors de...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana d'estiu que volem compartir amb vosaltres un nou Estrenes que a partir d'ara mateix, al llarg de pràcticament 55 minuts, us farà costat amb l'actualitat musical, alguns temes, algunes cançons que hem recollit d'aquí i d'allà, obrint fronteres per escoltar algunes coses interessants que arriben des d'altres països. Per començar avui, a casa nostra, amb Cesc Sant Salvador, tot i que canta en anglès, ell és un cantautor i compositor de Barcelona que crea música d'estil pop, folk i també de música independent. La seva cançó August parla dels records i de la llibertat de l'estiu. Aquí tenim, doncs, aquesta història, la més nova, de Cesc Sant Salvador. August.

Una cançó que fa estiu, August, aquesta és la nova història de Cesc Sant Salvador, aquest cantant i compositor de Barcelona i que crea aquesta música, aquest estil de pop folk i que ha obert precisament aquest estrenes d'aquesta setmana. Anem seguint el nostre camí, evidentment, amb moltes més històries que aniran arribant mica en mica. Ara ens anem cap a Kismet, és un trio musical de pop i d'indie pop que arriben des de Gran Bretanya, des de Londres, amb una cançó anomenada Memory Star, que ens parla de l'amor obsessiu i la fixació mental cap a una persona.

Es diuen Kismet, és aquesta la cançó que ens han portat en aquestes estrenes, Memory Star, aquesta banda britànica que també s'ha afegit al nostre camí. Seguim, es diu Bresi, que és un artista polifacètic de l'escena urbana, tant espanyola com catalana, i amb la seva cançó nova que escoltarem, No Prometo Res, que és una rumbeta catalana, que parla de viure el present.

0: agafo el mòbil, baby, quan contesto. Ja és massa tard, ja no vaig servir aquelles noies maques de l'Eixample. I de cop va mirar-me. I aquí viu observant a la resta, però jo no tinc aquest temps. Sempre ho feien aquests dies, no em puc ocupar ni de mi mateix. Porto masses coses al cap.
1: I dius tu, li dic jo.

Així sona Brezzy, la seva cançó No prometo res, d'aquest cantant, d'aquest artista polifacètic de l'escena urbana, tant espanyola com catalana. La seva cançó així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i anem seguint, perquè ara mateix ens arriba Andy Grammer. Ell és un reconegut cantautor i productor nord-americà amb la seva cançó All I Want Is You, que ens parla de deixar de perseguir allò, l'èxit professional que arriba constantment per valorar el que realment importa, que és la família i l'amor.

compositor nord-americà. Tornem a Catalunya amb Juny del 99, que és un grup emergent de música indie-pop creat a Barcelona, i amb la seva cançó Espera'm, que parla de la crisi generacional, la por a fer-se adult.

0: Des de Barcelona, així han arribat a nosaltres, juny del 99. Aquesta és la formació que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó que es diu Espera'm i que forma part d'un disc amb 7 cançons que es diu No vull que la vida sigui aprendre a ser grans. Seguim endavant. Tornem a fer un viatge, en aquest cas, de nou fins a Nord-Amèrica per escoltar Ashley Cook. És una cantant i compositora de música country. La seva cançó Dance Around It parla d'una relació desgastada on les dues parts trien evitar parlar dels seus problemes, allò evadint-se a través de la música i també del ball. Dance Around It és la nova cançó d'Ashley Cook.
1: You

Dance Around It, aquesta és la nova cançó d'Ashley Cook, aquesta cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya amb la Júlia Sarta, tot i que ella és una jove cantautora d'Andorra, d'Ordino, i amb la participació i col·laboració i també producció de Lucky Colmer, que és un productor musical de Girona, comparteixen aquesta història que es diu Espines, que escoltarem ara mateix, una cançó que parla del dolor, del desamor i de la decepció d'una ruptura.

0: favorite senses. My favorite senses.
1: Aquest és un duet format per Stevie Appleton, de Gran Bretanya, de Londres, i Nick Enriquez, de Toronto, coneguts per la seva música dance i per aquesta cançó que es diu Touch, que és la més nova, una cançó que explora la importància de la connexió emocional i també física. Ells es diuen Collect 200 i és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana en aquest estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Es diuen Los Sirgadors, que és un grup de música folk i d'arrel de les Terres de l'Ebre, i el projecte del qual escoltarem, evidentment, una cançó d'ells compta amb músics de diferents zones, com el baixista Jaume Tauler de Palamós. La paraula sirgador era un home que feia un ofici antic i molt dur a les lleres dels rius navegables, com l'Ebre. La seva feina consistia a arrossegar les embarcacions des de la riba utilitzant una corda molt gruixuda anomenada sirga. D'aquí ve, doncs, Los Sirgadors. La cançó que escoltarem d'ells es diu Eros guanya el pols.

Eros guanya el pols. Aquesta és la cançó de Los Sirgadors, aquesta formació, aquest grup de música folk i d'arrel de les Terres de l'Ebre. Una altra de les novetats interessants de la setmana. I atenció, perquè ens arriba ara mateix la nova creació musical de Gilbert O'Sullivan, cantautor i pianista conegut mundialment per el seu pop melòdic, amb un nou disc que sortirà a la venda el proper 6 de novembre i que es dirà On the Records. Serà el seu 21è àlbum d'estudi i la cançó que escoltarem, el primer senzill que ha avançat aquesta setmana, es diu Growing Old Disgracefully, que es pot traduir com envellir de manera deshonrosa o sense dignitat, que és una cançó, bàsicament, de caràcter irònic, mordaç i també una mica autobiogràfic. Per tant, escoltem aquesta nova peça de Gilbert O'Sullivan.

És el so de Gilbert Sullivan amb les seves noves cançons que veuran la llum el 6 de novembre proper amb un nou disc anomenat On the Record, el 21è àlbum d'estudi del cantant i compositor d'Irlanda. Així ens ha acompanyat amb el Growing Old Disgracefully, després d'èxits mundials com Alone Again, Naturally, Claire o Get Down, i moltes i moltes altres. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes. Es diuen Duplicats, i amb la col·laboració de Swazi, ells són de Mallorca i fan un pop rock en català, comparteixen una cançó que es diu Quimera i que l'escoltem ara mateix.

Aquesta és la cançó Quimera de Duplicats amb la col·laboració de Swazi. Aquesta és una història que ens arriba des de Mallorca i així ens acompanya també en aquestes estrenes. Anem cap a James Blunt, el cantant i músic britànic conegut arreu del món per balades com You're Beautiful o Goodbye My Lover, amb la seva nova cançó Tastes Like Summer, que és un tema romàntic que parla de la connexió física i emocional amb algú. De fet, en James Blunt, per si no ho sabíeu, abans de triomfar en la música, va ser capità de l'exèrcit britànic i va servir a la guerra de Kosovo. Tastes Like Summer, el més nou de James Blunt.

Tastes Like Summer. Aquesta és la nova cançó de James Blunt. Acabem avui aquestes estrenes a casa nostra amb Carla amb K, que és el nom artístic de Carla Mercader, una cantant, productora i actriu de doblatge de Barcelona, amb la seva nova cançó Pols d'Estrelles, que és un tema de pop electrònic, allò dels anys 80, amb ritmes house, que reflexiona sobre el pas del temps, la memòria i com les vivències i les persones mai desapareixen del tot. Per tant, avui acabem a Barcelona amb la Carla Mercader, més coneguda amb el nom artístic de Carla amb K, i la cançó Pols d'Estrelles. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler, us hi esperem. I res, salut i que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva a la calorada però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6 al risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment, i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Concentració a aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
3: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris.
0: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Córdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallades de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
5: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
0: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un vel enfonsat a la Ràpita i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
6: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfacs i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló, de pluja però ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mitja horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles d'Alcanar, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània occidental. La situació es pot tornar a complicar dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
0: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Tellez.
7: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sòl afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escorcells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
0: És cert que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
0: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
0: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
8: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no, és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
3: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
0: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
9: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès.
3: Els fets van tenir lloc ahir dijous quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
0: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
10: Sí, doncs, com explicàveu, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats els explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
0: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del 9FM, que era l'Àries.
11: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de 2 setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent ha acabat amb 2 detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per 3 delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques

0: els oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar. I sí que considero que està preservant gent de forma preventiva, sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
1: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
2: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
4: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
5: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
4: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
2: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
2: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
6: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
7: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres, tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
6: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Campdevànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
2: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
8: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sostracció de combustible. Des de Cetrans anuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
9: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
8: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans

0: Arriba al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
1: I estem per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros que permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raon Vidal.
2: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
3: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
2: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
1: Punt final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona després de dues setmanes de cultura popular donant en el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
4: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
6: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
5: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
4: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit, després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
7: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
4: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès João Cancelo, que es mostra molt feliç.
8: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
4: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa Femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa Masculina, Sant Vicenç Barça.
1: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts, els que faltaran per 2:15. De seguida hi tornem.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
13: ¿Qué es esto?
14: Conozco este lugar.
15: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
12: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
15: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
16: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
12: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
17: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
18: ¿Tú qué coño quieres?
17: Venganza.
19: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
12: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
19: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
9: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:15.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
13: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
1: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Sagalés.
14: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
1: Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
14: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
1: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatge durant el mes de juliol.
14: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: En Cultura Impuls, a la xarxa de bibliobusos.
14: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
1: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
1: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, hi és José Gallardo. I us parla Lluís Mata. Passen gairebé 3 minuts, de fet, de 3:45.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
14: És per això que ha elevat fins al nivell 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
1: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
14: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
1: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
21: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
20: Notícies en xarxa.
1: 5 minuts per damunt de 2:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
14: Els agents els han fet moure a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
1: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
14: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
1: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
14: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació 1 hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
1: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
0: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no, és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest no, dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que, a més, es puguin produir delictes d'odi. I creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
1: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
3: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
1: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2. A aquesta hora en rebutja l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2 i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
22: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït 2 noves agressions allí al centre de Can Brians 2. Ara en breus es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
1: Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo. Bon dia.
23: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora sobre la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
2: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva, sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
23: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Deixeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
1: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
14: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
5: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
6: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
5: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
1: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
14: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, 2 de cada 3 han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol i el consecutiu, en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Camp de Bànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
7: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Can de Bànol.
24: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres, tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
7: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
1: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
8: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
10: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua. I ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
8: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
1: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
11: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
15: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles i on haurien de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alguna. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
11: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
1: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu. I comencem amb un apunt que afecta la mobilitat. A partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos.
14: Aquestes interrupcions són diurnes de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda i obligaran a fer pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir provocant el tancament de tota la carretera.
1: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
14: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
1: Els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, als barris de la Maternitat i de Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
14: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació a la zona. Pel regidor del districte de les Corts, David Escuder, aquest servei posa el veïnat al centre a l'hora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
16: Impulsem una nova mesura, molt treballada amb els veïns i les veïnes, per millorar doncs, la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i 1 hora i mitja posterior al partit, aquí serveis que de vegades, d'una de la gran afluència de públic en alguns partits, sobretot, veuran que podran moure's en l'entorn d'uns prop de 6 quilòmetres doncs, amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
14: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
1: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
25: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sostracció de combustible. Des de Cetrans anuncien que ja fa anys que reclamen reclamant àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
9: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
25: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents. Guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
12: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
13: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
12: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo.
1: Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Doncs Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
17: Roquetes ja ho té tot a punt per la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional amb propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del Festival Tradicionarius.
18: El divendres, Silvestres, són 3 noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Pitxorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Caselles.
17: El Tradicionarius manté així la seva aposta per reivindicar la música popular com a part del patrimoni cultural i acostar-la també a les noves generacions.
1: I arriben els esports. Què ens porta Joan Barberà? El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba. Bon dia, Joan.
19: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. La prèvia amb el company de Girona FM, amb el Pau Vilafanyi.
26: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
27: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga, doncs, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portable i a vegades menys. I no és fàcil, està clar, jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
1: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
19: I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda. Presentació oficial de les futbolistes catalanes i a partir de les 8 al partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que el volia primer.
0: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande status. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
19: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'embol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç-Lleida. I a la Supercopa masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa Més. Recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30-25.
1: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana i compte amb les pluges.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dijous 20 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el govern assegura que l'aturada en les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu no afectarà el calendari previst. La corredissa dels gegants de Castellterçol celebra 30 anys amb un espectacle ple de sorpreses. L'homenatge a la bellesa de l'arbre fruiter posa el punt i final a la festa major de Moià.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que les debatudes obres de remodelació de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines es van iniciar tot just després de Sant Joan i després de 6 setmanes de treballs, aquest mes d'agost fan una pausa de 2 setmanes. Una imatge que ha generat incertesa entre els veïns. Davant aquesta preocupació veïnal, des del govern municipal asseguren que la situació respon a una decisió planificada. Ho explica Anna Vilarrasa, regidora del Pla del Centre.
2: Les obres de la plaça s'han aturat des del dia 17 d'agost fins al dia 28. Aquestes 2 setmanes s'aprofitarà per fer si s'ha de fer algun tipus d'ajust tècnic. El ritme que s'estan desenvolupant les obres és totalment correcte i està previst l'acabament en el pla que posa el contracte.
0: D'aquesta manera, els treballs es reprendran el pròxim dilluns 31 d'agost, amb la vista posada a la tardor, quan està previst que finalitzin les obres. Unes obres que no han estat exemptes de debat ciutadà des del seu inici. Com us hem anat explicant en aquest informatiu, la reforma de la plaça, redactada per l'estudi ACPA, tenen un cost de 548.000 euros, finançats en un 70% per la Diputació de Barcelona, i que des del seu inici, a finals de juny, han condicionat la mobilitat del centre del poble. En aquests 2 mesos, les actuacions han anat des de la Tala de Moreres fins a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall i també han obligat a traslladar la programació habitual de la plaça en altres espais del municipi. L'aplec de la sardana es va fer al pati de l'escola FEDAC i la comissió de festes està treballant per decidir emplaçaments alternatius per a les activitats de la festa major. A partir de la setmana que ve, el projecte encararà la seva fase final per complir el termini d'execució previst de 4 mesos i mig. Un dels actes més emblemàtics de la Festa Major de Castellterçol està d'aniversari. El pròxim dimarts 25 d'agost, els carrers de Castellterçol tornaran a convertir-se en l'escenari d'una de les tradicions més singulars de la seva Festa Major, la Corredissa dels Gegants, que enguany arriba a la seva 30a edició. La Griselda i el Tallaferro deixaran de banda la solemnitat habitual per córrer, ballar i tombar-se entre el públic en una nit plena de sorpreses que la colla manté en absolut secret. A diferència de les cercaviles nocturnes que s'han popularitzat en altres municipis amb xarangues, Castellterçol fa 3 dècades que manté un format propi. Ho explica l'Aleix, membre de la colla.
3: I és que realment quan ara s'ha posat molt de moda que els gegants fan cercaviles de nit i de més,
0: sí.
3: El que fan és agafen una xaranga o un element musical diferent i el que fan és treure els gegants tal qual i fer la festa, diguéssim, de la mateixa manera que es fa la tarda ballant, però amb la música diferent. Nosaltres no, des de fa 30 anys ho fem això, corrent, no? I potser un carrer podem arribar a passar 15-20 vegades per una banda i l'altra, i realment, si ho féssim caminant, serien 5 minuts caminant i ens estem 1 hora i mitja o 2. Oh.
0: Aquesta idea de tombar les figures, fer-les córrer, sorgeix l'any 1997, a partir d'una anècdota durant una trobada a Mollet, on unes guirnaldes baixes van obligar els portadors a tombar els gegants per poder-hi passar. Aquell hàndicap es va transformar en idea a les primeres edicions del Correfoc dels Diables, que necessitaven un petit impuls per atreure el públic. Tot i això, amb els anys, la participació popular va fer créixer l'acte fins al punt d'haver de separar la corredissa de foc i la dels gegants, per donar entitat pròpia a cada una de les propostes. Això sí, enguany, com hem dit, ve amb algunes novetats.
3: Hem volgut fer una miqueta de la corredissa un pèl diferent del que la teníem feta fins ara, no? I alguna de les sorpreses el que hi ha és bàsicament d'intentar començar a fer participar més a la gent que està d'espectadora, que fins ara doncs, bueno, sí que feien l'onada, feien diferents elements amb els gegants i ara aquesta vegada doncs tindran la gent tindrà una mica més de protagonisme que no pas la que teníem fins ara.
0: No obstant això, hi ha novetats que, bé, no ens han volgut desvetllar, però de ben segur que ningú espera. I continuem a Castellterçol, perquè ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que comença divendres 21 i s'allarga fins dimarts 25 d'agost. 5 dies de celebració on la cultura popular, la música i la participació ompliran els carrers del municipi. Enguany, la festivitat té un fil conductor molt particular. La lletra C trencada, un símbol identitari del nom del poble que vol representar la unió de totes les entitats, veïnes i voluntaris que fan possible la festa any rere any. Un dels moments més esperats arribarà divendres amb el pregó d'inici de festa, que enguany ret homenatge a un col·lectiu clau en la història i el paisatge de la comarca. Ho explica Guillem Sospedra, membre de la Comissió de Festa Major.
4: Les principals novetats serien que aquest any el pregó de Festa Major, que serà demà divendres, el faran els ramaders i agricultors de Castellterçol, que hem cregut que ha sigut un any on també han, a part dels mestres i altres col·lectius que han reivindicat les seves protestes i les seves reclamacions davant del govern, doncs els agricultors són una parada essencial del nostre poble i de la nostra comarca, i aquest any tindran veu, i demà alguna sorpresa hi haurà a la plaça i apareixerà algun tractor a la plaça de l'Ajuntament durant el pregó.
0: Més enllà del pregó, el cor de la Festa Major torna a bategar al voltant de les seves tradicions més arrelades, la dansa de Castellterçol i el ball del Ciri. Aquests balls centenaris tindran el seu punt àlgid entre el diumenge i el dilluns, amb rituals tradicionals com el tir de colònia al públic o la ballada de la dansa de les autoritats. La programació es completa amb concerts, activitats infantils, espectacles i les nits a la carpa, on, per segon any consecutiu, la barra estarà gestionada directament per les entitats locals. A més, la celebració aposta enguany per mantenir espais inclusius dins el recinte firal.
4: La fira d'atraccions estarà oberta cada dia i que cada tarda, durant 2 hores, estarà oberta sense soroll per als infants que amb hipersensibilitat sensorial.
0: Castellterçol obre així 5 dies de celebració intensa on la tradició, el reconeixement al món rural i la cohesió veïnal tornaran a ser els grans protagonistes. Aquest dilluns a la nit, sobre 11:15, un vehicle va cremar al carrer Morera, a la urbanització de la Font dels Enamorats de Caldes de Montbui. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 2 dotacions dels bombers i efectius de la policia local per sufocar les flames. El foc no va provocar cap persona ferida i a hores d'ara se'n desconeixen les causes. Mollà ha posat el punt final a la seva festa major amb la celebració de la 121a edició de la Festa de l'Arbre de Fruiter aquest passat dilluns. Una jornada d'homenatge a la bellesa i a la cultura local que enguany ha estat marcada per la pluja. Una pluja que va obligar a traslladar l'acte previst al Parc Municipal a l'Espai de les Faixes, que tot i això es va omplir de gom a gom. Guillem Soler, periodista i presentador de l'acte, destaca els reconeixements i també l'actuació de Namina.
5: Els avis homenatjats van ser la Rosa Plans i el Josep Alcantarilla, dos persones grans de Mollà, doncs, que fa molt temps que estan per aquí, han estat al capdavant de 1.000 entitats, de 1.000 coses, i van estar molt contents. Després també va haver-hi l'actuació musical de la Namina, una noia amb arrels aquí a Mollà, i també amb arrels brasilenyes, que va cantar increïblement bé i molt emotiu, acompanyat d'un home que es deia Pep, que tocava tota mena d'instruments.
0: La jornada va comptar també amb la intervenció de l'historiador Francesc Vilanova com a president d'honor i va cloure amb el discurs de l'alcalde, Dionís Guiteres. La interpretació de l'himne de l'arbre fruiter a càrrec de la cantant Namina va posar el punt i final a la cloenda de l'acte i també a la Festa Major d'enguany. Avui el moianès Enric Casacoberta ha donat oficialment el tret de sortida al repte que porta preparant des de fa temps, fer la ruta 66 als Estats Units corrent per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. Com us vam explicar a l'anterior informatiu, avui arribava a Barcelona, on seria rebut per les autoritats en un primer tram simbòlic, tant a la Diputació de Barcelona com a la Generalitat. I és que en aquest petit primer tram, des de Mollà fins a Barcelona, ha estat acompanyat per seguidors, corrent o en bicicleta, que li han mostrat el seu suport. A partir d'avui comença el repte i viatjarà als Estats Units per recórrer corrent, com hem dit, la Ruta 66, amb l'objectiu de donar visibilitat a l'ELA.
1: L'agenda.
0: I ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè dissabte l'Associació dels Drets del Poble organitza una doble sessió de cinema a la fresca amb les pel·lícules Shrek 2 i El professor que va prometre el mar, a partir de les 7 de la tarda a Can Xifreda. A Caldes de Montbui, el dissabte 22, teniu concert del duet de Granera Passión Azul a l'Església de Santa Maria. Recordeu que l'entrada és gratuïta i utilitzen el concepte que es diu taquilla inversa, on el públic aporta el que vol quan acaba el concert. I per acabar aquesta agenda, anem cap al Moianès. Comencem aquest cop per l'Estany, perquè la 19a edició de l'Estagnum arriba a la seva fi. Serà el dissabte 22 d'agost a les 10 de la nit al claustre amb l'actuació de Mariola Membrives i Albert Bové. Amb ells podreu gaudir de la cançó popular, el flamenc, els boleros i el jazz. Ara anem cap a Santa Maria d'Oló, perquè des d'avui dijous celebren la seva festa major, que s'allargarà fins dimarts 25. Alguns dels actes més destacats són dijous 20, a les 9, el pregó amb els bastoners d'Oló. Divendres 21, a les 11 del matí, jocs de cucanya. A les 8 del vespre, inici de la rua amb la xaranga buidant la bota i a les 10 de la nit, ball amb cafè trio i seguidament nit de DJs. Dissabte 22, a les 10 del matí, hi ha baixada d'andròmines. A les 6 de la tarda, hi ha trobada de gegants i a 2:15 concert amb el grup Vertigen i DJ Sansi. Diumenge 23, a les 10 del matí, hi ha un escape room a la plaça Catalunya i a les 6 de la tarda hi ha sardanes amb la Principal de Terrassa. Dilluns 24, a les 9 del matí, hi ha bicicletada popular amb dues rutes, una de BTT i l'altra de carretera. A les 6 hi ha l'Estiu Fest, i tarda d'actuacions musicals i espectacles familiars. I a les 10, concert de festa major amb cicuta i DJs. Dimarts 25, a les 2 hi ha arrossada popular i a 4:15 de la tarda, concert de folk amb els Pardalets. I com us hem avançat al llarg d'aquesta setmana, divendres arrenca la Festa Major de Castellterçol, amb concerts, cultura popular, activitats esportives, espectacles, propostes infantils, tradicions i moltes altres activitats per gaudir de la festa. Recordeu que s'allarga també fins al dimarts 25 i entre els altres actes destacats hi ha la corredissa i el ball del Ciri i la dansa de Castellterçol. I acabem aquesta agenda a Mollà perquè continua el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes. I és que dissabte 22 és el torn de Polifem Consort, Vivaldi, Les Quatre Estacions, Amana Urpina i Jordi Domènech a les 8 del vespre a Les Faixes.
1: El temps.
0: I ara sí, per acabar el programa d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. I com sempre ho fem de la mà de l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
6: Hola, què tal? Avui sí que per fi es nota una mica aquesta baixada de temperatures. Fins i tot precipitacions aquesta tarda. Es nota que va canviant una mica la cosa després d'aquest estiu tan i tan càlid. Un estiu amb moltes màximes que hem passat de 35, 36, 37 graus durant molts i molts dies. Moltes nits d'insomni, segurament molts de vosaltres ha costat dormir durant moltes i moltes nits. En definitiva, aviam si va afluixant tot això una mica fora. Fora els carrers, el bosc sí que es notarà una mica, però dintre les cases costarà. Hi ha tanta calor acumulada dintre les cases que, sens dubte, costarà que baixi la temperatura. Ja estem parlant avui de màximes al voltant dels 30 graus, que ja són molt més normals per les dates d'avui. Que és molt més normal per les dates a les que estem. Demà, temperatura mínima més baixa. Baixem dels 20 graus ja aquesta nit, fresca, fora al carrer, fresca, farà fresca, però és fresca. I demà serà un dia molt insegur. Ja de bon matí van tenir tempestes, també a la tarda algunes tempestes, Per tant, un dia molt, molt insegur i amb les temperatures encara una mica més baixes, per sota dels 30 graus. Demà serà el dia més insegur del cap de setmana, perquè dissabte la inestabilitat marxa una mica i les temperatures ja no davallaran més. Es quedaran al voltant dels 30 graus les màximes i el 20 les mínimes. I diumenge serà el dia menys insegur del cap de setmana. Aquest front que ens està creuant, que ens està portant més aire fred, més inestabilitat, diumenge, en principi, ja hi haurà creuat. S'han d'agafar una mica amb pinces el pronòstic d'aquest cap de setmana, perquè és complicat, eh? Aquesta situació de finals d'agost, d'algun front fred, ho complica tot una mica, però en principi aquest diumenge el front s'haurà allunyat, farà força sol, un ambient agradable, no seran molt altes les temperatures, al voltant dels 30 graus les màximes, uns 20 les mínimes, per tant, un temps ja, diria jo, normal per l'època de l'any, unes temperatures normals per l'època de l'any, i amb inestabilitat, que també ja és ben normal ara a finals d'agost. Resumint, demà divendres, el dia més inestable al cap de setmana,

a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu a la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació de diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer oficial els propers dies. I uns 200 funcionaris de presons s'han concentrat a Brians 2 per reivindicar més seguretat als centres penitenciaris i per denunciar agressions als treballadors. La queixa és recurrent i el recent atac a una treballadora diumenge passat ha tornat a esgotar la paciència del col·lectiu. Aquest mateix divendres, Brians 2 s'ha tornat a viure un nou episodi quan un intern ha atacat dos funcionaris, segons han detallat els mateixos treballadors. El col·lectiu Marea Blava reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, augmentar plantilles, un sistema de treball per binomis i atorgar més autoritat als funcionaris. Més qüestions. Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. I és que aquest tram concentra una part important dels vehicles viaris, dels delictes diaris, a Catalunya degut a l'alta mobilitat de camions i la manca de suficients aparcaments tancats i vigilats. Eduard Rayac és president de CETRANS.
2: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de l'AP7, des de Maçanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
1: I a partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos. Aquestes interrupcions són diurnes.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació de la RL4 de Rodalia s'ha restablert entre Calaf i Manresa després que s'hagi resolt la incidència en la infraestructura provocada per les condicions meteorològiques adverses que ha provocat que estigués tallada des de primera hora del matí. El servei està recuperant progressivament de manera la seva ritme habitual, segons ha informat l'operadora pública. L'avís del tall a la línia s'havia emès a 6:45 del matí. A conseqüència del tall, Rodalies havia desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar les dues estacions. El tall ha coincidit amb el temporal de pluges que ha afectat Catalunya des d'ahir al vespre. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar, vetllar i auditar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, prevista per demà dissabte, no fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, o l'hostilitat o la discriminació. L'executiu ha defensat el dret de reunió i manifestació, que diu és fonamental però que no és absolut, per això ha advertit que treballarà i traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant aquesta manifestació, que és a les 7 de la tarda. Per contrarrestar aquest acte de mal, la coordinadora antifeixista ha convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6, també a la plaça Sant Jaume. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte.
2: Nosaltres, al darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant pot ser, no, que aquest no dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
1: I una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Donant la nota, amb Daina Mateu.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou programa de Donant la Nota. Avui us porto un programa dedicat a Johann Sebastian Bach. Començarem amb la suite número 2 per traverso, corda i baix continu en si menor, BWV-1067, on podrem escoltar una obertura, un rondó, la sarabanda, borré 1 i 2, polonesa, minuet i badinerí. En aquest cas, interpretat per Le Concert des Nations, de Jordi Savall com a director, amb solistes com el Marc i el Pierre Hantay, el Manfredo Kremer i també Ricardo Minassi en el violí. Espero que pugueu disfrutar moltíssim d'aquesta fantàstica suite, aquesta suite, aquests moviments de dansa, amb tots vosaltres, aquesta magnífica suite de Johann Sebastian Bach.

Hem escoltat aquesta suite en si menor de Le Concert de les Nacions sota la direcció de Jordi Savall i ara continuarem amb una miqueta més de Bach. Avui aquest programa dedicat a aquest gran mestre que va treballar durant tants anys com a mestre de capella de Leipzig i continuarem amb un altre concert, un concert per dos clavicèmbals i orquestra al qual escoltarem una versió de la Netherlands Bach Society amb Corti Henstra als solistes, amb tots vosaltres el doble concert en do major BWV 1061 de Johann Sebastian Bach amb tres moviments, un allegro, un largo i un presto.

Impressionant aquest doble concert de clavicèmbal que acabem d'escoltar de Johann Sebastian Bach. Ha sigut interpretat per dos clavecinistes magnífics. I què dir-vos d'aquest instrument? No és com un piano. Aquest instrument, la manera com sona, no ens recorda gens al piano, perquè el piano sempre ens han explicat que tenim unes cordes que són percutides, que hi ha uns martellets que van percutint aquestes cordes i així produïm el so amb aquesta percussió. En canvi, el clavicèmbal sona molt més com si fos una guitarra al final, perquè el que tenim són un sistema de plectres, de, com si fossin les pugues de la guitarra, que van pinçant a mida que anem tocant el nostre teclat. I avui el programa el dediquem a aquest gran compositor, Johann Sebastian Bach, nascut a Eisenach el 1685 i va morir a Leipzig el 1750. I gràcies a aquest compositor, bueno, tenim totes les bases de lo que vindrem escoltant després. Va ser una font d'inspiració per compositors com Mozart o Beethoven, inclús per Brahms i Schoenberg, fins als nostres temps, realment. Va ser mestre de capella, organista, va tenir moltíssims fills, també. Va tenir fins a 20 fills, uns quants, també, que en altres programes hem escoltat, com Carl Philipp o Friedemann Bach, van tenir també una gran producció, així que ara continuarem escoltant una miqueta més d'aquest gran compositor, Johann Sebastian Bach.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La Policia Nacional ha tornat avui a desallotjar la platja del Trampolí de Ceuta després que un grup de migrants hagi tornat a passar-hi la nit. Són les persones que van decidir tornar a aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar 1.800 migrants en dos emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit. La Policia Nacional, per cert, ha desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península. Hi ha 5 persones detingudes. Els demanaven 9.000 euros pel viatge. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar, vetllar i auditar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, prevista per aquest dissabte a Barcelona, no fomentin, promoguin o incitin directa o indirectament a l'odi, a l'hostilitat i a la discriminació o la violència en grup. En un comunicat, l'executiu ha defensat el dret a reunió i manifestació, que diu que és fonamental però no és absolut. Per això ha advertit que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant aquesta manifestació. La campanya de l'arròs del Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada als costos de producció i al preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur del sector. Josep Antoni Vidal és responsable del sector de l'arròs al Sindicat Agrari.
2: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles, i on hauria de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alguna cosa. No, això no es pot assumir.
1: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 13 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els Mossos enxampen un motorista a 181 km per hora a la N141C a Moià. L'eclipsi total deixa imatges i experiències ben diferents al Vallès Oriental i al Moianès. El duet Passión Azul, format per Alejandro Pérez i Sunita Mamtani, apropa la música clàssica als municipis de l'Eix 59.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que al Moianès els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista de 49 anys per un delicte contra la seguretat viària després de caçar-lo circulant a 181 km per hora per la carretera N141C al terme municipal de Moià. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: El delicte es va detectar el passat dissabte 8 d'agost al punt quilomètric 24 d'aquesta via, és a dir, a la gran recta que hi ha entre els pobles de Calders i Moià, on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El conductor, per tant, circulava al doble del límit autoritzat i formava part d'un grup de 12 motoristes que anaven molt per sobre de la velocitat legal, 7 dels quals superaven els 160 km per hora i que també van ser multats. Aquest cas ha estat el més flagrant de la campanya intensiva de control de velocitat que el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra, així com les policies locals, van dur a terme entre el dia 3 i 9 d'agost. Durant aquests 7 dies es van inspeccionar més de 18 vehicles a tota la xarxa viària catalana, amb un balanç final de més de 1.900 persones denunciades per córrer per les carreteres a velocitats no permeses.
0: Feia 121 anys, concretament 121 anys des d'aquell 30 d'agost de l'any 1905 que no es produïa un eclipse solar total a Catalunya. I és que el 12 d'agost, ahir, quedarà marcat a la memòria de molts. Un eclipse total que va fer que tornéssim a mirar el cel i no tant a les pantalles que tant ens acompanyen. Un fenomen que pràcticament ningú havia pogut veure fins ahir, tot i que sí que s'havien produït eclipses parcials com els de l'any 1999 o l'any 2005. Però des d'on el van veure els veïns i veïnes de Sant Feliu i Rodalies l'eclipse? Si bé és cert que des del Vallès i el Moianès no teníem el 100%, aquell halo de diamants que se li diu, es van desplaçar per gaudir-lo al màxim o van decidir quedar-se i buscar l'indret perfecte per veure? Hi ha qui s'ha desplaçat fins al sud del territori per gaudir-lo al 100%. En Jordi de la Maite ens expliquen com ho van viure des de Peníscola.
3: Hem vist l'eclipsi des de Peníscola, justament des del punt de trobada on l'Ajuntament deia que era el millor punt. I casualment és casa nostra. Ho vam veure increïblement bé. Ho vam viure, primer, amb tota la gent dels balcons del costat, tothom emocionat, nosaltres com nerviosos. Entràvem i sortíem a mesura que anàvem veient amb les ulleretes com es anava tapant poquet a poquet el sol. En el moment que es va quedar fosc va ser quan es va fer un silenci total i absolut. No se sentia res. Quan va començar a tornar a despuntar una miqueta el sol, eren aplaudiments, crits de com la gent, com si estiguessin en una celebració. Nosaltres, doncs, Jordi...
4: Va ser una forma de veure una cosa nova, una cosa que no hem vist, una cosa que, la veritat, impressiona. I també va ser impactant, vull dir, tota la congregació de la gent que havia allà mirant-ho i aplaudint després i tot.
3: Doncs creiem que ha sigut una sort haver pogut estar junts. Sempre direm que aquest dia estàvem els cinc junts, que això és molt important, i el que hem vist, fora de mida.
0: I hi ha d'altres que van decidir baixar fins a Cambrils. És el cas de la Núria Canamasses.
5: I davant nostre, com si ens vam situar mirant cap al sol, mirant cap a la posta, I darrere ens quedava, doncs, per exemple, el Port Aventura, la muntanya del Ferradilan. Era aquesta ubicació. I després, clar, havíem estat mirant vídeos i explicacions i tot això, i teníem els horaris. I a 8:15, més o menys, a 35 havien dit que començava, doncs, passat i 35 es va començar a veure la mossegada. I després a 9:15 ja, o sigui, jo vaig mirar el rellotge a 28 ja hi havia baixat molt la llum i fins que es va tapar. I aleshores, quan es va tapar, que havien dit, no, serà negra nit, veureu les estrelles. I no era això, era una llum, clar, una cosa nova. Una llum, no era ni de nit ni de dia, era fosc. Però clar, hi havia tot al voltant de la lluna, que sortia el sol, o sigui, que estava com il·luminat. Hi havia com una claror així de lluny, veiem una claror on suposo que encara quedava en fils de sol. I no sé, no era negre ni tira, això, una barreja de claror, foscor, molt especial. I això és el que a mi em va impressionar més. Després ja va començar a aparèixer un altre cop al sol i res, va tornar a fer de dia, però és que a més veies amb les ulleres que hi havia un fil de sol i la llum que feia, encara que tornava a ser de dia.
0: I hi ha d'altres que van decidir quedar-se a Sant Feliu als voltants, on, tot i no veure-la al 100%, hi havia indrets on veure'l valia la pena, i, a més, al costat de casa. De fet, qui va decidir quedar-se a Sant Feliu es va desplaçar a llocs elevats, com el popularment conegut com a Camí de les Franges, on s'hi van concentrar moltíssimes persones. Tornant a Sant Feliu, però, Montse Vila, del programa Tal com Raja, d'aquesta casa, tot i no voler veure l'eclipsi, es va acabar desplaçant fins a Caldes de Montbui, concretament fins a Torrenagrell.
6: Doncs jo no volia anar a veure l'eclipsi perquè pensava que, bueno, que no n'hi havia per tant ni tanta expectació. Pensava que no calia, que no. La meva parella és fotògraf professional, aleshores, clar, ell, bueno, ho esperava amb candeletes. El desplegament va ser drons, càmeres, una passada. I uns dies abans va fer com un estudi d'on es veuria millor Sant Feliu, Caldes, i va decidir que a Caldes, a Torrenagrell, hi havia una perspectiva bona, no hi hauria cap muntanya davant. Bé, en definitiva, vam anar allà, hi havia força gent, ja et dic, amb tot el muntatge, taules, cadires, drons, càmeres, i la veritat és que va ser espectacular. Potser com que tenia tan poques expectatives i tan poques ganes, ho vaig viure d'una manera fantàstica, em va encantar, contenta d'haver-hi anat, i les fotos que ha fet la meva parella, bueno, espectaculars.
0: I també a Sant Feliu, alguns veïns explicaven que des del carrer Creus, en el transcurs de l'eclipse, es van encendre els llums del carrer i que després es van tornar a apagar. Una altra experiència també similar és la del carrer Sant Joan, també Sant Feliu. Allà no s'hi veia el sol, però es va poder saber el punt àlgid de l'eclipse a Sant Feliu perquè la llum sobre la Roca Gran de Villar també va canviar. Però tornem als testimonis, perquè hi ha qui encara va decidir marxar més lluny per gaudir-lo. I a llocs com a Terol hi havia unes jornades programades pels dies 11 i 12, perdoneu, per l'eclipsi, amb diverses activitats i, per suposat, veure l'eclipsi. L'Imma Ibar hi va ser-hi i així explica la seva experiència.
7: Jo vaig anar a Galàctica, a Teruel, a prop de l'observatori del Javalambre, que feien dos dies de jornades, diguem-ho així, científiques, on feien observació guiada de les Perseides, també hi havia doncs, astronautes, divulgadors científics, gent de l'Agència Europea de l'Espai, perquè combinaven molts d'aquests combinaven la seva estància a l'Observatori Internacional de Javalambre amb el Centre de Difusió de Galàctica, que està més avall. I jo estava al Centre de Difusió de Galàctica i l'eclipsi espectacular. Vull dir, vaig estar allà, vull dir, notes com la temperatura cau, com es va fent fosc, com arribes a la totalitat. Vull dir, és molt diferent, les sensacions són espectaculars. O sigui, és un punt, no sé, curiós, diferent, sorprenent. Veus els ocells com, en el nostre cas, van marxar tota una bandada d'ocells mentre s'anava tapant el sol. Vull dir, no sé, és molt diferent i molt sorprenent de viure. Realment és molt, molt xulo.
0: També hi ha qui no se'n va anar fins a Terol, però que va decidir anar expressament fins a Burgos per veure l'eclipsi. Escoltem a la Mercè Carné.
8: Hem vist l'eclipsi a un poble que es diu el Castillo de Aza. Hem vingut aquí perquè estava una zona que semblava com que es veuria molt i molt bé. Hem tingut la sort de poder veure totes les parts de l'eclipsi i fins i tot les perles de Bailey i la corona solar. Estàvem ben a prop dels experts de la NASA que també han vingut a fer observacions i a recollir dades científiques. Ha estat una sort compartir aquesta experiència, que és natura pura i emoció total, amb l'Associació Astronòmica de Sabadell, una colla d'experts que ens han guiat per poder fer una observació doncs, molt bonica i molt sentida.
0: I és que més enllà d'on es va veure amb més o menys intensitat, l'eclipsi va deixar imatges i moments que quedaran gravats a la memòria de tothom. Tot i això, al Moianès un gran núvol va esgarrar la festa i va tapar l'eclipsi a la major part de la comarca. Calders i Sant Quirze Safaja van ser els pobles que van poder veure i viure bé l'eclipsi. Ens ho explica en Jordi Gibert.
2: Un dels moments més esperats dels últims temps va ser viscut amb resignació a bona part del Moianès, a pobles com Santa Maria d'Oló, Moià i Castellterçol. Un gran núvol, l'únic que hi havia al cel ahir a la tarda, va posar-se a la trajectòria del Sol i va impedir gaudir del fenomen astronòmic. Un dels punts de la comarca on més s'havien preparat era el celler Sant Miquel d'Oló, entre Santa Maria d'Oló i l'Estany. És una de les zones més altes de la comarca i allà s'havia organitzat una festa que maridava l'eclipsi amb els vins de la denominació d'origen Pla de Bages, els vins del mateix celler. Finalment, el vi va ser el protagonista juntament amb un núvol no desitjat. Tot i així, el moment en què l'eclipsi va arribar a tapar el 99% del sol va deixar la comarca entre ombres causant una sensació espectacular, sobretot als pobles afortunats que van a poder viure sense aquest impediment del núvol a l'eclipsi, com van ser Calders i Sant Quirze Safaja, que van poder esquivar el núvol i viure l'eclipsi amb normalitat.
0: Ara caldrà esperar uns anys més per tornar a viure un eclipsi solar total des de Catalunya, concretament fins al 17 de novembre de l'any 2180. Tot i això, per a aquells impacients que en vulguin veure i viure un altre, no caldrà esperar tants anys. Això sí, des de casa nostra no serà visible. Haureu d'anar a l'extrem sud de la península o al nord d'Àfrica, on el 2 d'agost del 2027 tindrà lloc un altre eclipsi total. També el 26 de gener del 2028 hi haurà el que els experts anomenen un eclipsi anular, que es podrà veure des de gran part de la península. I avui a l'espai de l'entrevista anem fins a Granera per parlar amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez García a la guitarra i la Sunita Mamtani al violoncel. Des del pròxim 16 d'agost i fins al 25 del mateix mes faran una petita gira de concerts pel nostre territori, apropant la música clàssica, contemporània i alguns temes propis. En parlem amb ells per conèixer una mica més aquest projecte, la música que han preparat i els diversos espais on actuaran aquests dies. Bona tarda, avui estic a Granera amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez Gracia, i que és, ell és guitarra, i la Sunita Mantani, que és el violoncel. ¿Lo he pronunciado bien?
9: No, Mamtani.
0: Mamtani.
9: Mamtani.
0: Sí, ella és alemana i ell és d'aquí, de Granera. Bona tarda, com esteu?
10: Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Primer de tot, a veure, abans de començar, d'on surt aquest grup? Bueno, aquest duet, perquè tu eres d'Alemanya i tu de Granera.
10: Doncs ens vam conèixer en un curs que podria definir-se que és d'una escola de la ment, on expliquen coses de neurociència una miqueta i també de física quàntica, i allà ens vam conèixer. I allà, bueno, ens vam donar compte que eren músics i això, i dic, bueno, si passes por Barcelona un dia, pues ven y probamos y toquem. I d'esto hace ya 3 años?
9: Casi cuatro años.
10: Sí.
0: Claro, porque ahora me contaban, ¿no?, que lleváis 3 años, casi cuatro, un disco. ¿Y cómo ha sido para ti? Porque claro, yo entiendo que tú vienes desde Alemania. ¿Cómo está siendo esta experiencia de venir, de tener este dueto aquí y poder hacer estos pequeños conciertos?
9: Sí, claro, para mí es muy... muchos viajes, primero. Más como es un proyecto
11: me veo muy que me puedo realizar artísticamente mucho. Me da mucha motivación para hacer estos viajes y todo. Más de vez en cuando también el Alejandro viene a Múnich y trabajamos ahí también. Y bueno, para mí es me da mucha motivación este proyecto, sí.
10: Crec que això demostra que quan es vol fer alguna cosa, no? O sigui, que el querer és poder. Perquè, clar, amb la barrera de la distància, havent de comprar bitllets d'avió, clar, treballem amb intensius. Els temps que estem junts és quan aprofitem per fer les màximes gravacions, els màxims concerts, i això té una limitació també a l'hora de fer concerts, els han de ser en èpoques molt concretes i tot. I amb tots aquests impediments i obstacles, fer el que hem fet, per nosaltres és una demostració de que querer és poder, això.
0: Sí que és veritat que querer és poder, perquè al final pues, lo estàs gestionant, o sea, ja habéis ido los dos a tocar a Múnich, entiendo, habéis tocado por ahí, y ahora es el turno de Cataluña. Antes de seguir con la gira, que ahora os la explicaremos un poco, pero antes de todo, claro, me leí la música y he escuchado algunas cosas, y tocáis mucho música clásica y composiciones propias. ¿Cómo es que surge esta necesidad de tocar específicamente? A mí me llama la atención el hecho de que sean clásicas también.
10: Començo jo una miqueta. Som músics de formació clàssica, els dos. És el que més sabem fer, el que més experiència tenim, tocar música clàssica. Ens agrada la música clàssica, naturalment. I també titulem aquest concert Música clàssica i del món. I quan diem del món és que toquem altres estils, una mica brasiler, una miqueta música espanyola, una miqueta flamenc, una miqueta celta, música celta, temes que ens agraden, no? I després també tenim un interès de fer, a part d'arranjaments, composicions pròpies, sí.
0: I com és fusionar, o sea, que toquen juntos una guitarra i un cello? Porque a priori son dos instrumentos que sí que son de cuerda, pero que en el clásico la gente puede que no esté acostumbrada a verlos, por ejemplo.
11: No, mas yo existen muchas obras también originales para cello y guitarra, existen en la música clásica, existen, mas claro, este formato que nos hacemos, no hacer tocar una rumba, una música celta, como tú has dicho, ¿no? Eso no, mas existen de no sé, de compositores del pasado,
10: sí,
11: ¿no?
10: No,
11: de
10: no sé de cuál época. Estos estilos, ¿no?
11: Sí, no, de esos estilos no.
0: Claro, y ahora vamos a por las localizaciones, porque para que no ho sàpiga, comencen aquest diumenge a Sant Quirze Safaja. El dia 16, alhora jo no la tinc tan clara, això ho sabreu millor vosaltres.
10: 18 hores, les 6 de
0: la tarda. A les 6 de la tarda. Passaran també el dia 18 per l'Estany, el 22 d'agost a Caldes i el 25 acaben a Sant Feliu de Codines. Per què estas localizaciones?
10: Bé, tot són esglésies on toquem. Ens és molt fàcil treballar amb els mossens. Els hi demanem
0: i ja està.
10: I diuen que sí. I sí, són collonuts. O sigui, estem molt, molt, molt, molt agraïts dels mossens. I ens és molt fàcil. També ho he intentat per ajuntament, no?, a vegades, i sempre han hagut molts entrebancs i m'ha estat dificultós a mi. I en canvi, amb els mossens, a la primera ens hem entès. I per aquí a prop, doncs, perquè és la zona on estic jo.
0: I fareu taquilla inversa.
10: Sí.
0: No?
10: Sí.
0: Taquilla inversa a la voluntat. Aleshores, ja anem acabant. La gente que venga a veros en cualquiera de estas fechas, en cualquiera de estos lugares, ¿qué queréis que se lleve de vuestros conciertos, de vuestra música? Empiezo contigo, Sunita.
11: Sí, claro que con la música queremos transmitir algo, ¿no? Y queremos que tienen un momento maravilloso, un viaje, no sé, para dónde, dentro, fuera, ¿no? Una experiencia emocional, una experiencia introspectiva, estas cosas, sí, quiero.
10: Ya ho ha dit la Sunita, sí, és una experiència, no? I el que volem més de tot això és tocar. És tocar a la gent. Jo m'imagino anar a un concert, no? I el que vull jo, com a públic, és sortir inspirat, no? Crec que la paraula seria inspiració. Inspirat i entusiasmat, no? Per fer el que sigui, no? O amb la música també es pot transmetre conceptes Aviam si m'explico bé. Per exemple, puc anar a un concert a una música, jo que sé, molt èpica i molt, molt encoratjadora i sortir emocionalment disposat a fer alguna cosa extraordinari, encara que jo no sigui músic, no? M'explico? Transmetre aquesta força, no? Tocar la gent, inspirar-les, entusiasmar-les, és el que a mi seria el dia.
0: Doncs amb aquestes reflexions acabem l'entrevista.
12: Ha sigut molt interessant, molt especial, l'entorn és idíl·lic, és preciós ser aquí amb vosaltres aquesta tarda. Així que espero i desitjo que els concerts, tots i cada un d'ells, vagin d'allò més bé, que la gent s'endugui inspiració, però també emocions, i que es remogui per dins o per fora o per on sigui, i vosaltres dos a gaudir-los molt. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
10: Moltes gràcies.
0: Després de la Festa de la Cabra d'Or, els Catarres i la cultura popular protagonitzen el cap de setmana fort de la Festa Major de Mollà, ens ho explica en Jordi Givert.
2: Mollà afronta a partir de demà divendres 14 d'agost els dies centrals de la seva Festa Major, amb un cap de setmana de música, tradició i activitats populars. Divendres l'activitat arrencarà de bon matí amb el tobogan aquàtic Esplaja a l'Avinguda de l'Arbre Fruiter i el paintball al Molí Nou. Al migdia es farà la rebuda al campaner d'honor i al vicari general Josep Maria Riba, seguida de la traca i el repic de campanes. A la tarda s'ha programat el torneig de botifarra, un partit de vòlei i la cercavila de gegants i capgrossos a partir de les 7. La nit, el Parc Municipal portarà el monòleg a menopausa i a 10:45 de la nit el concert de versions dels anys 80 i 90 i una sessió de DJs que allargarà la festa fins ben entrada la matinada. Dissabte, dia 15, dia de Festa Major, l'agenda s'obrirà a les 10 amb la trobada de plaques de cava i la jornada de portes obertes a la Casa Rafel Casanova. Després de l'ofici solemne, a les 12 del migdia, la festa continuarà amb el vermut popular i a la tarda hi haurà el partit del Club Esportiu Mollà contra el juvenil del Centre d'Esport Sabadell a les 7 i el concert de ball de gala amb l'orquestra Rosaleda es farà a les faixes. El plat fort nocturn arribarà al Parc Municipal a les 11 de la nit amb el concert de Catarres i els DJs. Aquest concert se suspendrà en cas que hi hagi pluja. Finalment, diumenge 16 d'agost, la jornada arrencarà amb animació infantil a les 11 del matí, a la tercera edició del concurs de rossos a la zona del llac, i a la tarda, a partir de 6:45, tindrà lloc un bingo musical abans que la plaça Major aculli a les 7 de la tarda la quinzena mostra de cultura popular i danses tradicionals que aniran acompanyades amb la música de la Cobla Sabadell, seguida d'una audició de sardanes. El concert de Fem Versions a les 11 i els DJs Nanjo i Rocho posaran un final a la nit de Festa Major. Dilluns serà el torn de la Festa de l'Arbre Fruiter, una de les més emblemàtiques de la Festa Major de Mollà, i que us explicarem aquí, a l'Eix 59.
1: L'agenda.
0: I seguim amb l'agenda, però ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Caldes de Montbui perquè arriba l'últim esdeveniment de la segona edició del Sonateca i serà dissabte, dia 15 a les 9 a la Vermuteria del Buga amb el grup Acústico, un duet que us farà ballar i cantar amb les millors versions de tots els temps. I diumenge torna la Fira d'Antiquaris i Brocanters que se celebrarà a l'Avinguda Pi Maragall entre els carrers Geògrafs Aparici i Santo Domingo, de 10 a 2. I anem ara cap al Moianès. Com us hem avançat, a Mollà continua la Festa Major amb el cap de setmana fort i dilluns ja us portarem tota la informació de la Festa de l'Arbre Fruiter. Però si us ve més de gust una altra Festa Major, podeu anar a Castellcir, perquè des d'avui i fins diumenge és la seva Festa Major amb activitats ben diverses. I ara ja sí, anem cap a Granera, perquè continua el 12è Festival a Granera i dissabte 15 a les 6 a l'Ermita de Santa Cecília teniu concert d'Inés Isel Bursnitska, titulat Els colors del violí. I per tancar aquesta agenda anem directes a Sant Quirze Safaja, perquè com us hem avançat a l'entrevista amb Passió Azul, aquest duet inicia la seva gira de concerts pel territori Transitori aquest mateix diumenge, dia 16, a les 6, a l'església de Sant Quirze.
1: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, ho fem de la mà de l'home del temps, d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
13: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la informació meteorològica. Novament, una setmana força càlida. Les temperatures una mica més altes del que tocaria. Tot ja està en aquesta època de màxima calor, de l'època més càlida de l'any. Les temperatures ho són molt, fins i tot, com deia, una mica més del que tocaria per aquestes dates. Màximes a casa nostra, cap a 35 graus. I tot això acompanyat d'unes tardes en què la inestabilitat es va fent present. Cada vegada les nuvolades són més importants i són més destacables, fins i tot amb alguna gota, alguna precipitació molt a prop nostra. I aquesta tendència serà la que tindrem els pròxims dies. Demà divendres encara molta calor, moltes temperatures per sobre del que tocaria, acostant-se als 35 graus de màxima, i les nits al voltant dels 20, encara temperatures de preestiu, de canícula. I demà a tarda, de moment, les nuvolades creixeran de manera important i no es descarten 4 gotes. El cap de setmana, una mica canvi de situació. Aquesta bombolla càlida es desinfla una mica i per fi podem parlar d'una baixada de temperatures i d'unes temperatures gairebé normals per l'època de l'any. El dissabte, màximes de 31-32 graus, ja molt més normals per l'època de l'any, i les mínimes, atenció, baixant dels 20 de forma clara, es pot dormir força bé, i dissabte a tarda gairebé segur que pot haver algunes pluges. Seran pluges de moment no molt importants, però sí que per fi aquesta tendència d'altes temperatures es tallarà i canviarà una mica el panorama meteorològic. El diumenge temperatures encara poden baixar una mica més, dels 30-29 graus, comparat amb aquests dies, poden baixar més 6-7 graus, per tant, bones notícies per fer una mica de respir en el mig d'aquest estiu tan i tan càlid. I el diumenge, a la tarda, al moment, a partir de migdia, creixen les nuvolades, i a la tarda les precipitacions i la probabilitat de precipitacions serà encara més important i poden ser més destacables. Ja poder més de 5 o 10 litres, fins i tot, aquest diumenge a la tarda. Per fi, aquest canvi de tendència, per fi aquesta normalització de temperatures i per fi aquesta possibilitat més important de xàfecs de tarda. Us deixem, que tingueu un inici de cap de setmana i aviam si els pronòstics es poden complir i per fi hi ha aquest canvi de temps i per fi hi ha aquesta normalització de temperatures i arriben les precipitacions. Molt cap de setmana, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat un grau de perill de 4 per sobre 6 en la intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Recordem que això ja va passar ahir. Es van registrar fenòmens amb pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Ara sí, teníem algun problema tècnic. I la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons. Un estudi liderat per la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa. L'escoltem.
1: Nuestro estudio nos hemos centrado más en el efecto sobre las arritmias, que era una patología que no había sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
0: I Girona reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'hospital que haurien d'acabar aquest proper mes de novembre.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·legarem avui. L'Àngel Falqués, hola, Àngel.
1: Hola, bona nit i bona hora.
0: Hi hauria d'haver el Josep Maria Joaneda, però tenia un evento.
1: El Joaneda té un petit problema, problema familiar, però el proper diumenge, el proper programa ja m'ha assegurat que,
0: molt bé,
1: que vindria.
0: Vale, la Maria Torrents, hola Maria.
2: Què tal a tothom? Bona tarda i bon dia, depèn.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibars.
3: I també, bona nit.
1: També hola. Donem una salutació cordial al Jordi Massaguer.
0: El Jordi Massaguer, si ens està escoltant.
1: Que sembla que aviam.
0: Sí, aviam, sí, aviam. Sí. Aviam, Jordi, que et trobem a faltar. Ja ens vas deixar bon d'allò ja, però...
2: Substitut, però... Sí.
3: Ara ja va pel bon camí, perquè ara ja l'han operat.
2: La plaça fixa,
3: ha anat tot bé.
0: També ja va per bon camí, vol dir que sí, ja caminarà bé.
3: Ja fa recuperació i...
0: Bueno, aviam.
3: Ja s'esforça, ja s'esforça.
0: Sí, ja.
1: Bé, avui el convidat no... No tenim cap convidat aquí.
0: No en tenim cap.
1: L'hem de trucar i, a més, tampoc tenim l'informatiu de la Gemma, que ens ho trastoca tot.
0: Sí, què passa,
1: ja avui? Ja teníem prou trastocat, com va marxar el Massaguer, que el nostre tècnic ara no ens sent, però també... també ens fa anar a vegades.
3: Sí. Jo et sento sempre, Àngel. Ojo amb el que dius, perquè t'escolto sempre.
0: Sempre ens escolti, ja ho he vist ja.
1: Però, bueno, la notícia... a nivell de poble i a nivell de la ràdio també, ha estat la que ens ha deixat el Josep
0: Montbrú
1: de sí. Can Xocolater. Sí. I bé, un petit recordatori seria posar un altre cop els ulls en el llibre del Jaume Sala, de Can Sor.
0: Ah, amb el de Can Sor, sí.
1: I llegirem què és això de Can Xocolater.
0: Vale.
1: Perquè...
0: De què ve Can Xocolater?
1: Sí, perquè vosaltres havíeu anat a comprar
0: sí,
1: Can Xocolater,
0: molt, sí, sí,
1: però el poble ha anat creixent tant que segur que la meitat de la gent de Sant Feliu no hi han anat i senten a parlar de Can Xocolater, però...
0: No
1: com
0: saben.
1: Senten a parlar de Can Maguerris, com senten a parlar de Gana Manyaneta, de Can Juriol,
0: i
1: no saben...
0: No, de Can Xocolater.
1: Doncs per aquella gent i per tots els que ho vulguin escoltar, ara llegirem el que deia el Jaume Casas, ara m'ha sortit, Jaume Casas en el seu llibre dels carrers i cases de Sant Feliu.
0: Molt bé. Ens consta que aquesta casa hi havien dit una... Bueno, sí, viuen al carrer, ja em corregeix. Viuen al carrer Doctor Tomàs Borrell, número 2, Can Xocolater.
1: És davant
0: de Can Talet.
1: Estic a la cadira del Joaneda, que sempre corregeix.
0: Sí. Vale, perdó, Ens consta que aquesta casa hi havien dit Can Patenya. Can Patenya, Pere Aguilar i Antònia Esposa, perquè estava a la llibreta de les comunions, això ho han tret, el 1872.
2: Procedent de l'antic Cat Xocolater de la plaça Vella, l'any 1902, Josep Montbrú Casas va adquirir aquesta finca en propietat i traslladar l'establiment de drogueria que tenia des de feia molts anys.
0: En Josep, nascut el 1866, estava casat amb Maria Mirats Permanyer, de Vilanova, no, perdó, de Vilanova i la Geltrú, i tenien dos fills, l'Elvira i el Josep.
2: Malauradament, el 2 d'abril de 1905, Josep va quedar viudo. I el 17 de juny del mateix any es tornà a casar amb una noia de Can Quim, Pepeta Mauri Paré. L'any 1907 va néixer un fill, Joaquim Montbrú Mauri, que va ser l'hereu del patrimoni.
0: La Pepeta va quedar vídua el 1909 i hagué de fer-se càrrec ella sola de la botiga de queviures i de criar el noi.
2: El Joaquim va aprendre l'ofici de manyà i va treballar a la fàbrica de teixits de Can Sebi. L'any 1936 es casà amb Ramona Cava Vilaseca, de Sant Llorenç Savalls. La jove, amb el seu caràcter amable i jovial, va donar un nou impuls a la botiga.
0: El Joaquim també va ser el responsable de Sant Feliu del taquillatge de l'empresa Segalers, sí?
2: Van tenir dos fills, el Josep i la Roser. La noia es casà amb Carles Vila Palaudàries, de Can Notari.
0: El Josep va continuar durant anys el negoci de queviures, licors i fruites. S'esposà amb Teresa Flaquer, Montoi, i va tenir una filla única, l'Anna.
1: Jo recordo, hi havia dues botigues que hi havia un timbre. Hi havia Can Fidoer, que si tocaven el timbre l'home havia de pujar a dalt o posar benzina, i el xocolater, que quan arribava l'autobús dels Segalers havia d'anar a vendre, bitllets.
0: Sí, perquè hi havia la guixeta allà, portes més avall.
1: Davant de Can Valentí,
0: més o menys. Sí, hi havia la guixeta dels autobusos Segalers. Sí.
1: Venien els bitllets, que llavors marcava el Nonito.
0: Sí, el Nonito era quan feia el servei cap a Granollers.
1: Sí.
0: I llavors conduïa el Nonito, per parlar qui era el Nonito, era un home una mica baixet.
1: Una mica baixet.
0: No sé com arribava als pedals de l'autobús. En els pedals hi arribava, però veure a la carretera quasi bé no hi arribava. I clar, quan veies venir l'autobús, deies, aquell autobús va sol, no el condueix ningú. I és perquè hi havia el Nonito a dins.
1: I tenia un germà molt semblant,
0: sí,
1: que jo recordo un dia anant cap a la fàbrica, que tenia un hort a l'hort de la rectoria, amb unes cols gegantes,
0: sí,
1: que per ell semblaven com arbres.
0: S'amagava sota la col.
1: Sí, el trobo que puja i camino una mica més i el torno a trobar. I era el seu germà, que eren molt semblants.
0: No me'n recordo, el seu germà no me'n recordo.
1: No, potser només el vaig veure aquest dia.
0: Sí.
1: Però em vaig enterar que sí, que tenia un germà. Bueno,
0: parlàvem de Josep Montbrú.
1: Parlant d'històries del poble de Sant Feliu i tot. L'especialista en aquestes coses és el Josep Cassart, que el tenim al telèfon. Hola, Josep.
4: Hola, bona tarda.
0: Hola.
1: Què tal?
4: Bé.
0: Com estem?
4: Bé.
1: Estàs nerviós? Per...
4: No.
0: Bueno, ell ja d'això ja està... Estàs acostumat.
4: Aquest matí he estat amb un altre programa de ràdio.
0: Sí.
4: Després, al migdia, m'han fet un reportatge d'aquests fotogràfics per una cosa que m'han de posar en el 9-9, sobre el llibre.
0: Sí.
4: I ara amb vosaltres vol dir que tinc el dia de...
0: Dia complet.
4: Premsa, ràdio i televisió.
1: Ves quina casualitat, no sé si ho sabies, però s'ensopega justament això, aquesta promoció, que s'està acostant Sant Jordi. Estaves al tanto?
4: Sí,
0: segurament que sí.
4: Més que menys.
2: Escolta, ens vas de fer 5 cèntims d'això del caçador d'històries, aquests reculls que has fet ja més d'una vegada.
4: Sí.
2: Què són històries que has viscut tu o històries de Sant Feliu? Exactament, bueno, com funciona això?
4: Mira, els relats del llibre, que és un llibre de relats, són històries menudes, diguem-ne, que moltes estan protagonitzades per personatges, diguem-ne, secundaris de la història, no? Que normalment no tenen cabuda als llibres. Són uns viatges, diguem, d'anada i tornada a través del temps. I parlant d'aquests personatges secundaris, ara em ve a la memòria l'Armós. Li deien a l'Armós a l'home més lleig de l'Empordà, val? Amb el que l'escriptor Josep Pla li agradava fer-se a la mar. L'Armós, que era de conversa aparentment insignificant, posseïa la saviesa velada dels pescadors, si fa o no fa, com els nostres pagesos.
1: I cantava molt bé, no?
4: Sí. Així que, jo, sense voler-me comparar amb el nostre geni del Mas Llofriu, amb el Pla, jo també pretenc copsar l'arrel dels nostres homes de secà, que de vegades dibuixo amb un cert sentit de l'humor, però sempre amb una voluntat de reconstrucció en els meus escrits. O sigui que és això, enfilar històries d'aquesta manera.
1: Jo més aviat et compararia, perdona, amb l'Espinàs, potser?
4: No, no, no, no.
1: Perdó.
4: O sigui, jo no em vull comparar, no em puc comparar, no li arribo a la sola de la sabata amb el pla, però amb l'espinàs de cap de les maneres. Jo estic segur que no. Però bueno, és igual.
1: No, en fi, a l'espinàs havia fet articles diaris, els diaris, sí, durant molts anys, i tu també, i aquests articles llavors els, també els resumia amb llibres, una mica com el que fas tu, amb els articles del 9-9.
4: Sí, però és una mala comparació, perquè ell era infinitament també molt més gran, no? Inclús va arribar a fer l'himne del Barça. El tot el camp és un clam, és de l'Espinàs, la lletra. Ho sabies?
1: Sí, sí, sí.
2: Ja t'ho havia llegit. No, dic, aquest estil una mica sorneguer, que estil pla, com tu mateix has dit, és un estil que entra molt en els llibreters o en els escriptors d'aquí a Catalunya.
4: Sí, sí, sí, sí, bueno, el català, en principi, doncs, és bastant foteta. Pessimista i foteta, més o menys.
2: Sí, sí, és veritat.
4: Mira, ara, per exemple, tinc una amiga que era la cantant d'un grup basc del 1987. Era un grup que es deia Dinamita pa los pollos. I la Reyes, que som molt amics, de tant en tant m'envia els seus pensaments, m'escriu i m'envia els seus pensaments. I ahir me n'escrivia un parlant sobre els polítics que em va encantar. Diu, comença a ser molt difícil distingir quins fitxatges són per les llistes electorals i quins per supervivientes.
1: Bueno, ja es barreja tot una mica, perquè l'assumpte és sortir per la televisió i...
4: Que... Això mateix, sí, sí.
1: De totes aquestes petites històries, que ja un dia em vas dir que no m'explicaries com te les treies del barret, et surten soles?
4: Bueno, a base de pretar molt.
1: Sí.
4: A veure, en el fons això és un llibre de fàcil digestió.
1: Sí, ¿vale? Sí, sí, sí, sí.
4: I també és per agafar el son. Ara m'explico. En una època tan trepidant com la d'avui dia...
1: Sí.
4: Si no ets un gran lector dels de pedra picada, costa molt digerir una novel·la de 600 pàgines, per exemple.
2: Sí, eh?
4: Tot va tan ràpid avui en dia, tan revolucionat,
1: molt,
4: tan carregat d'estrès, que, i aquesta és la meva teoria, i per tant, jo em declaro un incondicional del relat, ¿vale? Enfront de la novel·la. Per això faig relats curts. Eh? Aquest llibre el serà per molt. Es pot començar per qualsevol pàgina.
2: Això és important.
4: A diferència d'una novel·la, no?
2: Això és important.
4: Llavors jo opto per llegir-ne un parell de relats abans d'anar a dormir i quedes anestesiat. O sigui, és pura melatonina. Va? Llavors l'endemà fas la mateixa operació, en llegeixes dos més i en 27 dies tens el llibre enllestit.
2: I la son ben complerta.
4: I aleshores, bueno, a tope. Sí, sí.
1: Això seria una continuació de la carbonada i ara li fan el mànec?
4: Sí, sí, sí. Efectivament, és una continuació. És a dir, aquest és la quarta entrega, diguem-ne, sí, de lo que jo estic dels articles que vaig fent cada 15 dies, més o menys, en el 9-9.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Sembla mentida, però quan han passat un parell d'anys ja et dones compte de la quantitat d'articles que tens, no? Un cada 15 dies, doncs, multiplica. I bé, doncs, això és el que vaig fent. I aquesta sí, és la quarta. O sigui, vaig començar per un que es deia Colorat de potassa,
1: sí,
4: el segon es deia La carbonada, el tercer
1: ara li fan el mànec, sí,
4: i aquest, que es presentarà ara per Sant Jordi, serà per molt. Serà per molt que no es presenti.
1: Hi ha un personatge que ens el vam treure... vam telefonar en el Pep Parés perquè ell el va treure amb un article que va llegir un cop per Nadal sobre mossèn Turigues.
4: Sí.
1: I va venir la seva neboda... i vam parlar d'aquest personatge que jo recordo... Bueno, tu no sé si l'has tocat mai, però mossèn Turigues havia sigut...
4: missioner.
1: Sí, va ser missioner, però quan va tornar...
4: Al Camerún.
1: Quan va tornar la primera vegada, doncs sí. tot el poble... Jo devia, llavors devia tenir 8 o 9 anys. Tot el poble estava... al voltant de...
0: Al voltant d'ell.
1: Al voltant d'ell.
0: Estava emocionat amb ell.
1: Sí, sí, clar, sí. Clar. Que en aquell moment, si haguessin hagut de posar el nom a la plaça, li haguessin posat amb ell.
4: Ja.
1: Però va passar el que va passar, que ell estimava molt el poble de Camerún i...
4: Clar.
1: I llavors...
4: I s'hi va quedar.
1: I s'hi va quedar, i es va quedar... Mm. Es va casar amb una del Camerún.
4: Sí, sí, sí, sí. Jo el cito, l'esmento en aquell llibre, amb una part,
1: sí.
4: ara no recordo quin article és, però l'esmento perquè el que mossèn, el Turigues, va portar del poble on estava, Eseca, em sembla que es deia,
1: sí.
4: amb un xicot d'allà que es deia Josep Obaker. Josep Obaker, val?
1: Sí.
4: Llavors aquest xicot va anar a parar a Can Falgar, que el van acollir, com sí. si fos un fill, diguem-ne,
1: sí. Sí, sí.
4: i allà li van ensenyar, doncs...
1: De fer jerseis,
4: teoria tèxtil.
1: Sí, sí,
4: per
1: sí,
4: què?
1: Sí, sí.
4: Perquè quan en sapigués, al cap d'un any, o no sé quant sí. temps es va estar aquí, era un xaval de la meva edat, a més a més, doncs llavors ell tornava en el poble aquell del Camerún i allà obrien una petita fàbrica, val? Tot això ho va fer el mossèn Turigues sense cap ingerència política ni de França ni d'Espanya, naturalment, no? Yeah. Ho va fer de motu propi, no? Pel seu compte, no? I escolta'm, era un fidel defensor d'aquestes coses, vol dir que una persona molt avançada. Vull dir, ara que anem veient, i sap molt greu, haver de veure i presenciar aquestes coses que passen, no?, i planya'ls, no?, pateres i pateres que arriben, doncs ell el que pensava és, escolta, tu, donem feina en aquí mateix, en el Camerún.
1: Bé,
4: no cal que l'anem a buscar fora.
1: Per això...
4: Per tant,
1: sí.
4: No, digues, digues.
1: Per això et dic que ell... Ara està molt de moda les ONGs, els voluntaris, amunt i avall, però ell va ser, si no el primer, dels primers de fer clar. Totes aquestes
4: sí, sí,
1: coses,
4: sí.
1: i sí. jo trobo que no, potser Sant Feliu no ha tingut el reconeixement que es mereixia.
4: Clar.
1: Una mica
4: ja,
1: per
4: ja.
1: Això, perquè l'Església, la Santa Mare Església, al veure que ell es volia casar, cosa que ja. Igual d'aquí 4 dies es poden casar els capellans, perquè si no...
4: Ja,
1: no
4: sé sí, com sí, acabarà. Sí, però en aquell moment feia iuiu, que es diu, oi?
1: Sí, sí. Però bueno, per altra part, també anaven tapant segons quines coses de segons quins capellans, saps?
4: Ja, bueno, sí, sí, sí.
0: Bé,
4: sí, sí.
0: Passem-nos.
4: Sí.
1: Corremos un estúpido velo.
0: Sí,
4: sí. Bueno, jo aquest llibre l'he dividit en dues parts, ja ho avanço. Dues parts no, millor dit. Hi ha com una part final, la darrera part del llibre, que és una part com bastant personal. I quan dic personal vol dir de la meva vida professional, quan vaig començar, que és el tema de lo del Celeste, val? La meva etapa, diguem-ne, del Celeste. En aquí hi recullo doncs, una quinzena de relats, i parlo doncs, dels músics d'aquella època que nosaltres vam portar des del Celeste.
1: De l'Ona Laietana.
4: Exactament, el que en dic l'Ona Laietana. No? Però, a més, la titulo, aquesta última part, l'invent de l'Ona Laietana, perquè realment va ser un invent. No? Va ser una època irrepetible i, sobretot, novedosa, per el que fa la música catalana contemporània. I que...
0: Perdona, a quins anys eren això?
4: Sí, això estem parlant del 1978. Jo vaig estar-hi del 78 fins al 82, i quan tenia 23 anys, i bueno, doncs vam portar grups o músics com el Cisa, el Tete Montoliu, el Pau Riba, el Toti Soler, el Gato Pérez, l'Orquestra Plateria... l'Orquestra Mirasol, Música Urbana, el Jordi Sabatés, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Sí, això em recorda quan jo era jove.
4: Clar, això va ser molt novedós perquè Fins aleshores només hi havia la nova cançó, els ja. Cantants de la nova cançó, amb cuidado, amb els quals ens vam solapar en la mateixa època, diguem-ne. Sí. Però no teníem res que veure. O sigui, el nostre era, penso jo, una música que no era protesta i que era com més avançada en tots els sentits, tant musicalment com les lletres. Jo penso que escoltar lletres de del que cantava el Cisa, que algunes eren

0: I com un parell de branques o decisions, diguem-ne, no? N'hi havia uns quants del grup de folk, com ara el doctor Estivill, el que ajuda a dormir, va?
1: Sí.
0: Que, doncs, que ell es va posicionar, igual que el Jaume Arnella i d'altres, no? El Xesco Boix, aquests es van posicionar a la part del que seria més o menys la nova cançó.
1: Sí. Val?
0: I després hi havia uns altres en aquest mateix grup de folk, com ara el Pau Riba, el Cisa, l'Oriol Tramvia, que aquests van entrar a el que seria doncs, aquesta ona laietana. Val? O sigui, van haver dos... no obstant, el grup de folk, home, va muntar una moguda importantíssima perquè van fer el que seria el primer festival de cançó a l'aire lliure, que va ser a la Ciutadella de Barcelona. Rodejats de 40.000 grisos.
1: Ja.
0: La Policia Nacional.
1: Que eren els, sí, sí, els que anaven fent la censura, diguéssim.
0: I tant, sí, sí. I no tan sols escrita, sinó algun cop de porra, i anar marxant. Sí, sí.
1: Bé, bueno, espero que un dia no recordis un... Bueno, jo et recordo de l'època que organitzàvem la cursa de la Festa Major.
0: Sí.
1: Bueno, sobretot recordo el teu oncle, el Francesc Cassart, que
0: home,
1: a mi envia...
0: fa de bon recordar perquè era atleta i jo no.
1: Sí. Bueno, digues. Que havíem fet la cursa, sí. I no sé si era el 30 aniversari o 25... que el Carbonell em va convèncer per fer venir el Gregorio Rojo.
0: Uau, sí, sí.
1: El Gregorio Rojo, que aquella època el vaig poder anar a buscar a Barcelona, vam pujar.
0: Sí.
1: I va fer un discurs molt interessant.
0: Un discurs tremendo, tremendo. I si estàs cansado, muchacho, para.
1: És l'únic que va dir.
0: Sí, exactament, no? Sí, sí. I això que va ser entrenador del Barça, del latisme, eh?
1: Sí, però esclar, no s'ha d'explicar... Sí, no, tampoc...
0: Uns altres temps. Temps.
1: Sí. Sí, això
0: si
1: que...
0: Si estàs cansado... Sí. No deia, si estàs cansat, pren-te una mica d'Isostar per evitar propaganda, però és igual, no?
1: Sí.
0: No deia, si estàs cansado, para. Increïble.
1: Això que estàs fent tu, jo recordo quan el nostre mestre aquí, el Lluís Capdevila, va presentar el tercer llibre. El Marià Hispano li va fer una presentació i li va dir que ell era un expert en explicar coses de gent important. Que el que trobava a faltar era que s'expliqués la gent del poble, que és una mica com la història. La història també l'estudiem perquè s'han escrit sobre grans batalles, sobre grans reis, sobre grans personatges, però llavors com vivia la vida la gent, pels historiadors és molt més difícil. En canvi, agafant un llibre dels teus, de seguida hi entraries amb tot això, no creus?
0: Sí, sí, sí. El problema és que fan a dormir, però bueno.
1: No fan a dormir, eh? Perquè, bueno...
0: No, valga-se la conya, digues.
1: El que fan és somriure, o riure, a
0: sí,
1: vegades,
0: sí,
1: perquè són anècdotes, a més, que les saps, li saps donar la volta i les saps arrodonir bé.
0: Bueno.
2: Encara te'n queden moltes per poder plasmar en un
0: Mira,
2: altre
0: no
2: llibre?
0: No gaires. Jo penso que amb aquest llibre que presentaré ara, ja he gastat tot el que tenia al calaix. He gastat, o sigui que em toca tornar a pencar i fort, si vull fer alguna cosa.
2: Clar.
0: Ara mateix, l'altre dia, hi havia unes subvencions que es donen pel tema literari i tal i qual, però, esclar, és per començar a fer una obra, saps? No és allò que dius, home, tu, oita, doncs jo tinc 20 articles que encara els guardo i que, saps? No, és que ara no tinc res, o sigui, he de començar que em mereja més la subvenció que no res, saps què vull dir? Perquè em toca començar des de zero, saps? Has de fer un...
1: Bé, quan has dit que no faries més per alguna cosa del calaix, m'ha semblat sentir com si ja tinguessis molts calés al calaix i no ho poguessis acabar de tancar.
0: No, el calaix on

0: guardo els articles, ni un duro. No, no, res, no.
1: Molt bé. Bueno,
0: sí.
1: Molt bé, Josep, doncs...
2: Molt bé, doncs moltes gràcies per
1: que haver. Hi hagi molta sort.
2: Sí, perquè si s'ha de començar a posar la corbata, no fem tard, no? Quan el presenta.
1: Quan el presentes, quan... el llibre? Aviam, explica.
0: No, mira, el presento el dimecres, dia 22, que vale. És el dia abans de Sant Jordi.
2: Sí.
0: El dia abans de Sant Jordi, a les 7 de la tarda, i es presentarà a la sala d'actes del Centre Cívic.
1: Sí.
0: Estaré assistit, diguem-ne, per l'alcalde de Sant Feliu, el Pol Cabotí, i també per l'escriptora de Gallifa, l'escriptora gallifana,
1: sí.
0: que és la Amàlia Bosch i d'Atzira.
1: Sí.
0: Bueno, i farem, doncs, la presentació del llibre.
2: Bueno, serà per tot lo alto, el Centre Cívic?
0: No ho sé, ja ho veurem. Perquè saps què passa? Que l'any passat, el llibre que vaig fer, l'últim que vaig presentar, que potser era l'any passat, sí, ho vaig fer a la biblioteca
2: per això.
0: I a la biblioteca vam quedar una mica fumuts perquè hi va quedar gent dreta, esclar, i cap poca gent,
1: sí.
0: Diguem-ne.
1: Sí.
0: No és pas per menysprear-la, que s'està molt bé i és molt acollidora, però de tan acollidora que al final... No... D'això. I bueno, vaig pensar, doncs, de fer-ho al Centre Cívic. I no, us he de confessar que hi ha alguna nit que somio que tampoc s'hi cap. són somnis de
2: xuleria. Això s'està molt segur de tu mateix, eh?
1: sempre pots anar al camp de futbol.
0: Sí, exactament. Al camp del Barça, ja.
2: Home, és prendre-s'ho bé.
0: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies.
2: Sí.
1: Teniu...
2: No ho sé.
1: Si vas al Centre Cívic, vigila que no et posin un escenari com l'última obra que estava allà al mig de tot l'escenari. Llavors et veuen de dret i de revés.
2: Veuen tots els defectes, eh?
1: És un escenari central,
2: sí.
1: Mica com una plaça de toros.
0: Sí.
2: No, però llavors li quedaria petit. En canvi, si és normal, li quedarà més gran.
1: No.
2: Més el Centre Cívic té unes portes que es poden engrandir.
0: No, però cuidado, eh? És a dalt.
2: A dalt. Doncs a dalt poder hauràs d'estar amb les portes obertes,
1: sí,
2: eh?
1: No és gaire més gran.
0: Si més no, pensava en el meu somni que hasta podríem treure els gegants per que vingui més gent.
1: O posar-hi algú a dins, un parell a cada gegant i cabrien.
2: Fer-ho ocupar, oi?
0: Sí, a cada gegant n'hi cap un, sí. A dins, no?
1: Un a dins i un a sobre.
0: Sí, bueno.
2: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies
0: a vosaltres, Josep.
2: I que vagi bé.
1: Sí, home.
0: Molt amable. Ja us espero a tots, per això.
1: Sí, no pateixis.
0: Vinguen,
1: adéu-siau.
0: Bona nit, adéu.
2: Quin dia ha dit? Si no me'n recordaré.
1: Dia abans de Sant Jordi.

0: Bé, ara que hem parlat amb el Josep Casart...
1: Ara podem dir d'on ve.
0: Ara podem dir... Sí, per la gent que no sàpiguen d'on ve el Casart,
1: sí.
0: Tornarem a agafar el llibre del Jaume Casas,
1: sí.
0: I parlarem ara de quin carrer, a quin carrer viu.
1: Viu al carrer... Bueno, això és la casa de Can Casart. Ell,
0: sí,
1: de moment, no hi
0: bueno,
1: viu.
0: Ell ve de Can Casart.
1: Sí, ve de Can Casart.
0: Casart, que és aquí.
1: Carrer de Can Bosch, número 4, és a Can Casart. L'origen de la nissaga Casart l'han publicat els seus descendents, Josep Casart Vall d'Oriola i Francesc Garriga Casart, en el llibre El cognom Casart a Sant Feliu de Codines.
0: És ell i el seu cosí.
1: Sí.
2: El primer document que ens dona notícia del cognom Casart a Sant Feliu és la inscripció de casament de Domingo Casart amb Maria Vallcorba el 21 de desembre de 1676, o sigui, segle XVII, Déu-n'hi-do. Domingo Casart, fill de Joan Casart, és qui va emigrar del seu lloc d'origen i es va establir a Sant Feliu. Segons aquest document, el lloc de procedència era Sarrauet, bisbat de Navarra. Passades quatre generacions, l'any 1804, l'Esteve Casart Domènec, d'ofici espardenyer, s'unia en matrimoni amb Magdalena Mauri Casanovas.
1: Visqueren al carrer Nou, avui carrer Joan Maragall. Eren veïns de Can Juriol, on avui hi ha Can Catdevila. El primogènic, Salvador Casart Mauri, espardenyer, es casà amb Margarida Batlles Costa, de Riells, cap a l'any 1840, i s'establien a la Casa Pairal. Fills, Francesc, Carme, Magdalena i Esteve. En Salvador va llegar els seus béns a l'hereu, el Francesc, el qual, per pagar la legítima als germans i cancel·lar els deutes que havia concret el seu pare, hagué de vendre la llar Pairal i va comprar una casa més modesta al carrer Sant Pau, avui de Can Bosch.
2: El Francesc Casart Batlles, carreter, i la Maria Roura Serradora, de Can Fuster Negre, s'exposaren el 1875. Van viure en un estadi independent a la Casa Nadius de l'Esposa, a l'Escletxa, fins l'any 1892. Tingueren nombrosos fills, Carme, Maria, Mercè, Salvador, Josep, Emili i Joan.
1: És que no passava el tren abans, oi? Que es diu que quan tens molts fills és perquè no passava el tren.
0: Ah, no, ni hi havia televisió.
1: Sí. Ah, també. El Josep Casart Roura, bracer, va ser l'hereu. Va fer de sereno de la fàbrica de Can Comas i el 1912 s'uní amb Marcelina Roca d'Untí, de Can Naps. Tingueren 5 fills. La Florentina va néixer el 1914 i va morir molt aviat. Al cap de 7 anys va venir el Francesc, que va fer de fuster i es casà amb la pobilla de Can Fuster Negre, Àngela Puig. La Maria de Can Martí Garriga, orgullós de Can Mariet, i l'Emília amb Ramon Casanovas i el noi petit, el Jaume, que va ser l'hereter de la casa.
2: El Jaume Casart Roca feia de pagès i negociava amb bestiar porcí. Va contraure matrimoni amb la Conxita Vall d'Oriola de Collsospina i reformaren la casa. Els vingué la parelleta, el Josep i l'Assumpta.
1: I aquí és el Josep que parlàvem del llibre.
0: Exactament.
1: Ai.
0: Sí, senyor.
2: O sigui, té una germana, el Josep.
1: Sí,
0: sí.
1: Sí, sí, sí. L'Assumpta. Aquella no escriu. No sé què fa, però no escriu.
0: No escriu. Bé, avui, a més del Joaneda, també trobem a faltar la Roser Lloberes.
1: Sí.
0: Que aquesta és més normal perquè...
1: Viatgera, tu.
0: Volta tot el dia. Em va dir que estava... Ara anava a la Ribera Maia.
1: Sí.
0: Portar un grup de...
1: De cerveseros.
0: Cerveseros.
1: I que volien anar a ballar i beure cervesa, oi?
0: Sí. Però, bueno, la feina és la feina.
1: La feina és la feina.
0: Però ens ha passat... bueno, tenim una conversa amb el... Ens va passar el telèfon del seu fill,
1: sí,
0: que ara està a Kotao.
1: Sí, Kotao està de ruta.
0: A Tailàndia.
1: Sí, està de ruta.
0: He mirat fotos d'aquest... Sí. És una illa d'aquelles, sí, que diuen paradisíaca.
1: Sí, és que va d'illa en illa. Però... Va agafar la bicicleta... I quan ara... està en una illa es trasllada en bicicleta.
0: Però anar, no sé, d'una illa a una altra en bicicleta...
1: Va barco, llavors no.
0: Ah, perquè si vols anar a Mallorca en bicicleta... Ho tens
1: llavors
0: amb
1: el barco, però quan és a la illa, doncs es trasllada en bicicletes.
0: Sí. Tinc una conferència de, sí, de llarga, sí, trucada, que,
1: sí,
0: va costar el que ha costat,
1: sí,
0: però ara la podríem passar.
1: Bueno, a veure què et diu l'Albert.
0: El Pau ens
3: bon dia,
0: posarà.
3: Albert. La teva mare ja ens ha documentat sobre tu i la teva aventura. Però de cara a l'audiència, et podries presentar i explicar-nos com va començar aquest teu projecte?
4: Hola, bon dia a tothom. Em presento, sóc l'Albert Vicenç. Els meus avis materns, de part de mare, són de Sant Feliu de Codines. El meu avi és el Vicentó i la meva àvia és la Roser, de Can Pinatons. I ja fa 2 mesos i mig que vaig començar el meu viatge per Àsia en bicicleta. La bici la vaig tenir que facturar. És la típica bicicleta que porta com més de 10-15 anys oblidada al meu garatge. I per començar el meu viatge ho vaig fer-ho des de Bali. Vaig creuar tot Indonèsia fins a Jakarta. A Jakarta vaig agafar un ferri fins a Singapur. Vaig creuar tota Malàsia fins a arribar a Tailàndia, a una illa que es diu Koh Tao, que és on estic ara mateix.
3: A més d'anar amb bicicleta, on dorms? Quina relació tens amb aquesta gent d'una cultura tan diferent?
4: Durant els dies de ruta quasi sempre dormo en la meva tenda de campanya. També durant Indonèsia i Malàsia, als països musulmans, he dormit molt en mezquites, però sempre abans d'acampar sempre pregunto a algun veí o a alguna persona que estigui pel voltant, si és possible. Però també molts altres dies he acabat dormint a casa de gent que m'han acabat acollint i m'han donat un llit per dormir, que personalment és el que més m'agrada, que el tema de menjar tots junts, xerrar i sobretot la companyia, que és el que més es valora quan un està viatjant així sol.
3: Potser has tingut fins i tot alguna relació laboral. I en quant al menjar, t'habitues bé al menjar d'aquesta gent?
4: A Indonèsia vaig estar com 2 setmanes treballant a un restaurant perquè m'encanta cuinar i sobretot aprendre. A canvi, la senyora del restaurant m'oferia menjar, aigua i sempre es preocupava perquè mai em faltés de res.
3: Aquesta aventura la guardes d'alguna manera per, quan passin els anys, poder-la recordar?
4: Estic documentant el meu viatge en una petita llibreta, al qual apunto més o menys el dia a dia i qualsevol cosa que se'm passi pel cap. També tinc una càmera a la qual m'agrada fer diverses fotos. Un dels avantatges d'anar amb bicicleta és que et pots aturar a qualsevol lloc i qualsevol paisatge bonic el pots fotografiar.
3: Bé, a part de la llibreta, que és una mica d'abans, estàs en alguna xarxa social?
4: També tinc un compte a Instagram, però no és gens seriós. I el contingut que penjo és de molt mala qualitat. És més que res per mantenir actualitzats els meus familiars, pares i els amics que sempre em pregunten per on estic i així no m'he de repetir i explicar a tothom el mateix.
3: Moltes gràcies per la informació. Tan sols preguntar-te pels plans de futur immediat i enviar-te moltes salutacions per part de l'equip de vivències a Ona Codinenca, a Sant Feliu de Codines, l'altra part de món.
4: Ara estaré uns quants dies de descans en aquesta illa, al sud de Tailàndia. És que bé, al maig, pujaré cap al nord, passaré per Laos i el meu següent objectiu serà arribar al Vietnam. Salutacions des de Koh Tao pel programa de vivències d'Ona Codinenca.
2: Molt bé, moltes gràcies i cuidar-se.
0: Em penso que no t'has sentit.
2: Jo l'hi he dit.
0: No, molt bé.
2: És arriscat per això anar sol, eh?
0: Sí, però hi ha molta gent que ho fa.
2: Sí.
0: Jo vaig llegir un llibre d'un que es diu Muma Soler, de Muià, que el va fer. I el llibre començava quan sortia de Turquia. Diu perquè anava en bicicleta, també. No volia donar la volta al món, però em penso que es va quedar a la Índia. Però va dir que fins a Turquia no té cap gràcia, l'aventura, no té cap aventura, perquè si tens un problema, de seguida ve a la policia, a l'ambaixada, al cònsol, i tothom t'està protegint. Però més enllà de Turquia hi ha la cosa... I més ara, aquesta època.
1: Sí, no, però la gent són amables en aquests països, eh? Són molt amables i molt acollidors, eh?
0: Tu hi has estat per allà, que
1: sí,
0: sempre
1: Vietnam
0: explica.
1: I tot això. Hi he estat i anàvem també una mica...
0: No, després de la guerra? Després,
1: sí,
0: de la guerra?
1: La guerra. Vaig ser després de la guerra. Però vull dir que no anàvem així a plan de ric. Nosaltres anàvem molt a l'aventura. I ho veies, que la gent volia donar el que fos. T'ensenyaven la casa, et preparaven per menjar allà. Entreu, mengeu, que d'allò. Si us voleu quedar, es feien entendre, no? Tenien els llits sense matalàs, dic, ens voleu dormir allà. No? Però vull dir que tothom, no sé...
5: T'acollien.
1: Sí, t'acolleixen. Jo diria que més que poder en aquests països tan desenvolupats, no? Que són més... Tenim més...
0: No, sí, va molt, sí, ara, en, sí, aquests llocs.
1: Aquests llocs s'hi va i...
0: Sí, té tendència.
1: I, sí, la gent en té ganes i es volen posar la foto i bueno, i si et veuen en, com aquell que diu amb espardenyes, t'ofereixen les sabates, vull dir, sí. I les sabates dius, bueno, potser són més millor les meves espardenyes, no? Però vull dir que molt... Jo vaig quedar parada amb els acollidors que són, almenys per allà, el sector de Vietnam i Camboja.
0: Tu hi has estat, Maria, per allà? No, jo...
5: He viatjat bastant, però tot això no ho he fet.
0: Jo em quedo una mica lluny per anar-hi de càmping.
5: Sí, una mica bastant.
1: Tanzània també em va agradar molt. Tanzània també, aquells poblats també t'acolleixen, però molt bé. Vull dir...
0: A vegades la gent, quan més pobres són,
1: sí,
0: més desinteressats són. Sí.
1: Jo allà a Tanzània hi havia un... El nostre guia, representa que llavors et ve un guia d'allà, no? Que vam anar al poblat de la seva mare, un poblat allà amb un bol de troncs, que era allà on les vaques, doncs, hi feien la feina. El remenaven, llavors hi feien servir per seure i venien els d'allò. I les cases les fan amb la merda de vaca, diguem. Amb uns fanals i unes herbes i plaf, com Simeon. Vull dir, i la mare d'aquest guia, doncs sí, ens va voler ensenyar la casa, com que aquell guia el portàvem també així, també amb nosaltres amb molt carinyo, doncs que anéssim a veure la casa, perquè sa mare ens volia ensenyar la casa. La casa, hi ha una barraca, amb el vol, amb un foc a dins. Però el joiós és que estava aquella dona amb la casa i poguéssim-la ensenyar, igual com que nosaltres doncs, no haguéssim vist res millor, no?, també. Vull dir, molt...
0: Sí, mira, ara farem una comparació. Aquest guia et va anar a portar a veure la seva mare i una cosa que era interessant, i els guies del primer món, per dir alguna cosa, et porten a la botiga de la seva tieta, que el que volen és vendre.
1: En certa manera, també ens hi va portar la botiga, perquè van sortir, jo no sé d'on van sortir tots aquells negrets, gent gran, de tots els poblats, amb els seus collarets, van venir tots allà, vull dir, en certa manera, potser sí que ens va portar la seva botiga, no? Però... També feia il·lusió, dir, bueno, doncs va, un collaret de pasta, un collaret de
0: llavors del camp. Home, és un record.
1: Sí, és un record, però vull
0: més
1: dir
0: autèntic
1: que...
0: Més autèntic que no pas
1: el que compres per aquí, no?
0: Que compres per aquí, que compres coses que potser han estat fetes a la Xina.
1: Sí, sí, jo havia... Una que portava un mocador d'aquests lligats estil Pareo i m'anava ensenyant molts, i allò... Jo estava dalt de l'autocar i encara m'ensenyava Pareos d'aquests. I li vaig dir, és que a mi el que m'agrada és aquest que portes tu. Pum, se'l treu, vull dir, no, que estava molt suat. Em venia el seu mocador, vull dir...
5: Que, cap no problema.
1: Sé, sí, cap problema.
0: Sí. Bueno, doncs, mira, podrem comentar quan vingui la Roser, que sí, hem pogut parlar amb el seu fill.
1: Sí, té un fill que ha sortit amb ella.
5: Això anava a dir, ha sortit ben bé com ella.
1: S'ha sortit amb ella, sí.
0: Sí, però pel que explicava la Roser, diu que és té molta vergonya.
1: És molt tímid.
0: Jo no diré que la Roser sigui una poca vergonya, però no té gaire vergonya.
1: No, l'Albert és tímid. Bueno, jo l'he conegut de més nano, representa ara més gran. Clar, vivint allà al carrer i tot, però és un nano tímid. És un nano que ha fet d'allò de cuiner, que està també, em sembla que era a Tailàndia, que va estar un any o dos, no sé quan, fent de cuiner allà. Però, clar, de paraules no en té masses. Vull dir, paraules poder...
5: Ajustes.
1: Sí, poder ser amb son pare. Ja és xerraire el seu pare, però poder ser també més...
0: Bueno, i això que ha dit ha dit, mira, que és molt possible que hagi sigut així, eh? Agafa una bicicleta que feia 7 o 8 anys que no d'allò, i aquella mateixa, que perquè ara, si molta gent que van a fer aquestes rutes, ui, la bicicleta ha de ser, això de carbono i això de no sé què, que val un pastor.
2: I amb una bateria.
0: I amb una bateria.
1: És la va arreglar a casa seva, ja ho deia sa mare, diu, ara està arreglant la bicicleta, que diu que ha de marxar en bicicleta a fer la ruta. Diu, bueno, no sé què farà, vull dir... I ho va fer.
0: Bueno, ja ho anirem comentant.
1: Sí, a veure si quan és aquí...
5: Quina edat deu ser aquest jove?
1: 22, potser? No ho sé, em sembla que és entremig de la Carla i de l'Eloi. La Carla en té 24, farà 25, i l'Eloi en té 21. Em sembla que és entremig. No ho sé, perquè jo amb les edats sóc molt... Venia molt allà a casa.
0: Bueno, ara és l'edat de fer-ho, això.
1: Sí.
0: Perquè...
1: No tenen cap...
0: Més endavant ja...
1: Sí.
0: Si s'enreda...
1: Ui, ara ja no s'enrotllen.
0: A treure...
1: Àngel, ja no s'enrotllen gaire ara.
0: Sí, però si fan una hipoteca...
1: Bueno, llavors sí. Si fan hipoteca, llavors poder sí.
5: És a més la hipoteca que tot el que més.
0: Sí. Molt bé.
1: Doncs bé.
0: Aviam, ara que tenim una estona, podríem parlar de com ha acabat, com ha anat el festival, bueno, el concurs de teatre, que em va sorprendre molt l'escenari aquell que es va fer, que no va ser l'escenari normal d'allà al casal, sinó que es va anar...
1: Va anar al centre cívic,
0: cívic, allà on el Casart presentarà el seu llibre.
1: Sí, allà, sí. No, el Casart el presentarà dalt, la dia que feia la sala
5: d'actes.
1: No, nosaltres...
0: Doncs segurament l'omplirà, eh?
1: Sí, perquè... sí, clar. Doncs el Josep tenia la visió de fer-la amb escenari central. Clar, el Casal no l'hi podem fer perquè fa pendent. Vull dir, i en el centre cívic, doncs sí. I bueno, quan la va veure... que era escrita per l'Oriol Puig de Gallifa, la vam anar a veure a Barcelona, i ell ja la tenia central. No era ben bé tan muntat com nosaltres, però ja ho feia.
0: És un fill d'una meva cosina.
1: Veus? Doncs va venir, vam fer una preestrena un divendres i va poder pujar, perquè el diumenge no hi podia ser-hi. I li va fer molta il·lusió que li fessin. Té molt contacte encara amb el Josep. Clar, el vam tenir a la que va arribar d'en Teu Japó, era?
0: Pot ser, sí.
1: Sí. No sé d'on van arribar, doncs ja es va apuntar al teatre i feia teatre amb nosaltres, fins que va començar a estudiar tot això i va marxar. I, és clar, dintre d'això encara té molt lligam amb el Josep. Vull dir, tenen un carinyo d'aquells de pare-fill, com aquell qui diu. Bé.
0: I llavors la secció final, diguéssim, els premis i tot... La gent estan conformes.
1: No es va queixar ningú.
0: No es va queixar ningú.
1: Ja em feia por que no es queixessin i ens tiressin el trofeig pel cap. Clar, era una mica reforçat, tu.
0: Sí, era fet el meu home, molt metàl·lic, molt metàl·lic.
1: Home, ens el fumin per sobre i rebrem. Però ara no, hi va haver...
5: Bona harmonia.
1: Sí, sí, hi va haver una harmonia, tothom va menjar el pa amb botifarra i tot bé. Però aprofito ara per què? Diumenge... Estrenem una altra obra. El Deixalles no para, tu. Però aquesta l'estrenem en el Casal. I fem Refugiats.
0: Molt bé.
1: És una obra molt bona.
0: Molt actual, sembla, no?
1: Sí.
0: Perquè se'n parla molt dels refugiats.
1: Sí, és com aquell que diu una crítica de lo que un periodista pot veure amb la guerra i com els grossos de la guerra doncs, te la volen fer veure, representa, no?
0: Bueno, esclar, la informació és el tot de les guerres.
1: Sí, sí, doncs és una mica durilla, però és molt maca, jo crec. El Josep diu que no ens la deixaran tornar a fer Sant Feliu, perquè té alguna escena una mica...
5: Picant.
1: Sí, una mica pujadeta de to, però no, jo crec que no, jo.
0: Pensa que el local aquell encara és de la parròquia, eh?
1: No, no, no, no, no.
0: Que el bisbat no, que el bisbat no els vingui.
1: El bisbat ja no pot dir-hi res.
0: Que no us es comuniqui.
1: No, no, el bisbat ja no pot dir-hi res ara. Però bueno, no li hem preguntat mai, el que fem. Vull dir,
0: no, millor que no.
1: El mossèn Rossell va posar una clàusula i a més va fer la sala en pendent perquè no s'hi pogués fer ball.
0: Ah.
1: I això sempre ho deien, que l'havia fet en pendent perquè no es pogués fer ball a la sala. Això era mossèn Rossell, clar, quan ells parlo de 40 i pico...
0: Bueno, a cultura, les pel·lícules Havien de ser...
1: Posaven la mà davant, no?
0: Sí.
1: Ja me'n recordo, quan sortia en petó...
0: La mà davant.
1: Sí, posava el davant.
0: Com aquella pel·lícula de Cinema Paradiso, sí, sí. I posaven un barret.
1: Posaven la mà davant. Clar, tots són èpoques, sí. Perquè nosaltres, vull dir...
0: Bueno, però això... aquí no és un petó davant, aquí hi ha més coses, no?
1: Sí, sí, algú més. Però no, és... a mi m'agrada, vull dir...
0: I clar. Aquests refugiats que... tenen, és en general l'aspecte refugiats o és un punt concret? No som... Per exemple, si és de l'Orient Mitjà, si és dels Balcans, si és dels refugiats a Amèrica, els que foten no, fora sí, d'Estats Units.
1: Sí, són puntuals. No, jo diria que hi ha les escenes doncs, que són d'un país en concret, no? Però és més, ja em fa la feta que pel que he anat estudiant jo l'obra, perquè, clar, sencera no l'he vista. Com que l'ensegen per trossos, doncs, esclar, l'haig de lligar. Sembla que avui la lligaré. Però és més la crítica doncs, del periodista amb el jefe, doncs, amb el...
0: Hi ha molts periodistes morts, en les guerres
1: sí,
0: aquestes.
1: Sí.
0: Que precisament, que a vegades...
1: Sí, perquè
0: a vegades no els convé... Vés a saber qui els mata,
1: No els convé que sàpiga.
0: Segons què expliquen, diu, no, ha begut oli.
1: No els convé que sàpiga, no, però això... Que no sembla que no s'empaitaran, no?
0: Tu dius, he estudiat l'obra, quin paper hi tens tu amb això? T'arriba l'obra i llavors... Tu què decideixes?
1: No, jo no decideixo res.
0: El preu de l'entrada i prou.
1: Preu de l'entrada, vendre l'entrada i no. I doncs fer de traspunt, diríem, quan estudien el paper, quan estudien l'obra, doncs hi vaig jo i ells van estudiant i els hi vaig corregint jo, com un apuntador d'abans, doncs. Yeah. No? Però ara se'l saben més, ara és com un traspunt. Clar, jo vaig allà...
5: Perquè ells quan actuen porten els pinganillos i per alguna cosa o no?
1: No,
5: tenen accés a cap...
1: No tenen accés a res. Quan és a l'escenari, encara de vegades poden tenir un accés a un cantó, a un altre, a una banda, que et puguin dir alguna cosa. Però quan és al mig de l'escenari, com va ser aquesta, no tenia accés
0: a... Però poder no seria molt difícil? Hi ha aquests auriculars petits que te'ls poses
1: Jo fa anys... Fa anys que vam fer una obra, vam fer l'Hostal de la Glòria, i fa bastants anys, I n'hi havia un dels actors, ja diré qui és perquè no se n'amagarà pas, el Toni Sans.
0: Sí, ja.
1: Molt bon actor, molt d'allò, però tenia por de quedar en blanc de quedar així. Sí. I sempre volia un...
0: Apuntador.
1: Sí, però una protecció, diríem, tenia, no? Si no tenia l'apuntador, feia uns foradets així al decorat per saber que allà li podien dir alguna cosa, no? I si no, el traspunt, perquè, és clar, també ell havia començat amb l'apuntador, amb el coverol davant, no? Doncs sempre volíem d'allò. I va dir, jo vull un pinganillo. I em diu, Rosita, tu també vols un pinganillo, oi? Dic, sí. Em vaig... Vaig, com se diria jo, doncs em vaig unir amb ell, no? Ell volia un pinganillo, doncs, quedem que jo també un pinganillo. I jo, ell, no sé com les va passar. Però és que ara em faria dir un disbrat. Les vaig passar molt...
5: Putes.
1: Sí.
0: Canutes.
1: Canutes. Les vaig passar molt canutes, anar tenint allò a l'orella, i jo haver de parlar, i anar sentint aquell cuc aquí a l'orella.
0: Bueno, Rosita, poder és que no hi estaves acostumada, perquè suposo que hi ha...
1: No ho sé, ho havia ensejat, Teníem la que ens parlava pel pinganillo, n'hi havia una que parlava quan havia de parlar jo i l'altra que parlava quan havia de parlar el Toni. No apuntava res més. O sigui que només ens apuntava a nosaltres. Però, Dios, quina obra tan llarga el dia que la vaig fer.
0: Sí. Clar, i llavors...
1: Vaig estudiar el paper ja per la pròxima actuació.
5: No demanaràs mai més ajuda.
1: No, per això dic que pinganillos, jo si els haig aconsellar.
0: Perquè després hi ha actors que no se l'aprenen de memòria, sinó que aprenen més o menys el que voldrien dir. Llavors ells ho acaben de rodonir, no?
1: Sí, n'hi ha que sí, però esclar, hi ha obres que tampoc ho poden fer. Saps què vull dir? De vegades s'ho giren de la seva manera, per ser més fàcil, però, esclar, hi ha obres que no es pot canviar el ritme de l'obra, saps?
0: I més si és de vers, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, no, de vers no. Sí. Però de les altres, esclar, si tu has de rodir una història o d'allò perquè l'altre doncs, et pugui contestar, si li gires gaire, almenys digue-li l'última paraula, perquè sàpiga allà on te'n toca. Perquè aquest és el problema. Digueu-me l'última paraula i d'allò, i llavors saps allà on t'acaba. Jo, el meu fill és un dels que ho fa, això. Va sortir l'última obra que va fer, paper petit, però va fer el tràmit, que va ser bo, perquè a tot arreu, bueno, la majoria dels puestos li van de premi productor secundari. No se sabia el paper. Tenia les fulles allà a sobre. Ho explicava com volia i deia l'última paraula perquè l'altre sapigués allà on te l'havia de contestar. A mig vestir, amb la corbata mig torta, amb la camisa, allò. I els altres li deien, bueno, tu què fas? Tu què fas? Després això me'l deuen donar, per penjat.
0: Perquè això que dius l'última paraula, hi ha alguna manera de dir, per exemple, acabar la paraula amb una mena d'entonació perquè l'altre...
1: No, no, és la paraula. Moltes vegades la paraula és la frase última.
5: Clar,
1: que es fixa
5: quan has d'entrar, quan has d'entrar
1: sí.
5: L'altre.
1: Sí.
0: Quan amb una orquestra hi ha un solista, i sí. És un concert per algun instrument, a vegades aquest solista té una mica de llibertat per fer alguns arreglos sí. I alguns amaneus, però sempre ha d'acabar amb una...
1: Sí, amb el tiriri.
0: Amb una mena de tiriri perquè l'orquestra estigui al tanto i torni a començar.
1: Clar. Doncs això és igual, has de mirar. Combina tu com vulguis, però acaba amb la frase que...
5: Que l'altre espera. Que
1: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè no,
1: sí,
0: sí. Que no hi hagi
1: llavors,
0: cap malentès.
1: Sí, i llavors és això que dius, amb els tres punts, amb els que t'ajuden, també n'hi ha algun dels nostres que t'ha de veure allà sentat. Ah. És igual, que no diguis res. Però la confiança...
0: És aquell, sí.
1: La confiança de que et tenen allà...
5: O també. Sigui, algú del sí. Grup es queda allà
1: sí, sí,
5: que
1: sí,
5: perquè
1: sí.
5: El mirin.
1: Sí, no, els que normalment ho fem, perquè si és que ens vol no, perquè els normalment ho fem, doncs ens posem allà, poses allà amb el llibre, no li diu res i ell va tirant.
0: Seria una mica, tu que havies treballat a la fàbrica, te'n sí. Recordes que les teixidores
1: sí, sí, sí.
0: Parlaven, o sigui, sí. L'actor, si veu algun allà, el sol fet de veure...
1: Sí.
0: Vas veient la cara i vas
1: no,
0: veient que si fa
1: no,
0: bona cara
1: no,
0: estàs, ho estàs
1: sol
0: fent.
1: Sol fet de saber que hi ets, perquè, clar, si ets el cantó no et pot mirar gaire. Saps
0: no,
1: què
0: però si...
1: Perquè quan et mira, busca de pressa perquè és llavors allà que s'ha perdut.
0: Perquè si fossin dues teixidores, només amb la boca
1: sí, sí,
0: ja li sabries llegir.
1: Sí, sí, sí, però ara ja no, Això ho era de jove i ara aquí molts vols la Maria em diu alguna cosa i no l'entenc de res. I això ho fas de jove.
0: Bé, ens diuen que sí. Falten un parell de minuts.
1: Sí, bueno, penseu això. Refugiats, al casal, a les 7, i una obra potent i guapa. Per la gent que els agrada
0: poder
1: el teatre.
0: Poder massa potent, però
1: no, bueno. No, per la gent que els agrada el teatre,
0: sí.
1: Jo crec que els
5: hi
1: pot agradar. Jo crec que els hi pot agradar. Sí, sí. Anés a veure gent que s'empaita, gent que corren, gent que... Tot això. No, això és una obra.
0: Bé, doncs a veure si el proper programa ja tenim tot l'equip aquí, la
1: sí.
0: Roser i el,
1: sí, a veure si ja hi som tots.
0: I el Joaneda,
1: sí, sí, sí.
0: I tenim un bon convidat.
1: A veure.
0: Que vingui de cos present.
1: Ai, de cos present no.
0: Sí, que vingui en persona.
1: Ah, en persona sí, però de cos present no em pipis.
0: No, de cos present hi estem nosaltres.
1: Ah, nosaltres estem de cos present. Cos present és quan un està mort i
0: no,
1: un està...
0: No, no, no, no. Quan això, un està com... mort, està de cos present mort, però tu estàs
1: de cos present viva.
0: Viu.
5: Vale. Exacte, perquè volen veure'l allà.
1: Molt bé, bon divendres i endavant, no?
0: Sí, que ara ja la primavera sembla que
1: sí,
0: ja s'ha despertat.
1: Sí, i és més llarg i tot.
0: I tot anirà bé.
1: Va, fins la pròxima.
0: Adéu.
5: Adéu-siau a tothom.
1: Adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit?

0: Aquest és el programa número 180, 15 d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 15 d'octubre de 2024 i ara a les 8 del vespre fem el tercer programa d'aquesta 11a temporada. Tenim la gran sort de viure en una vila on les activitats i iniciatives no acaben mai. Sempre hi ha persones pertanyents a entitats disposades a dedicar part del seu temps per organitzar actes i esdeveniments perquè tothom ho pugui gaudir. Sense anar més lluny, el passat cap de setmana, dues actuacions a la Serradora, la Fira de la Carbassa, el torneig a la plaça de futbol a peu... Tot. Aquestes persones, generalment anònimes, són la base perquè l'activitat cultural i de lleure de la vila segueixi sent prou important per poder tots gaudir d'espectacles i activitats diverses. Com cada dimarts que ens trobem aquí, saludem a les persones que fan possible aquest programa. Comencem per la Marina, que és la que toca els pius i fa que tot això arribi a casa.
1: Hola a tothom. Hola, i bona nit a tots els oients i a vosaltres.
0: Tot bé?
1: Sí.
0: Me n'alegro. L'Anna, que la tenim aquí també.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit i bona hora.
2: Esperant la pluja.
0: Esperant a veure si...
2: Tinguem un parell de dies d'una mica de pluja.
0: Hi ha manera d'omplir res, eh? Vull dir que seguim. No sé si encara venen cues o no, però ahí devem estar, perquè no sé
2: com ho porten.
0: El Pau.
3: Bona nit.
0: Com estàs?
3: Bé.
0: També un dia interessant avui, eh?
3: Sí, avui un altre per omplir
0: avui
3: el programa.
0: Tenim tela, eh?
3: Sí.
0: I la Gemma, que com cada programa ens deixa la seva secció gravada i la posem a final del programa, com sempre. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
3: Bé, doncs avui, 15 d'octubre, commemorem potser un dels afusellaments o assassinats més importants del franquisme i que més ressò ha tingut en la història, i és l'afusellament de Lluís Companys. De Lluís Companys pràcticament tothom sap qui és, tothom... el posa a la història, tothom sap qui és, què ha fet. Però bé, avui us vinc a parlar una mica més de la trajectòria de Lluís Companys, com va arribar a ser el 123è president de la Generalitat i quina és la seva trajectòria. I comencem on Lluís Companys i Jové neix al Tarròs el 21 de juny de 1882 i procedeix d'una família de terratinents. Per tant, va tenir una infància i una joventut força bona. I durant la seva infància se la va passar jugant amb el fill dels pagesos que el seu pare tenia contractats, on, curiosament, hi ha un aspecte important, i és que un d'aquests nens era Salvador Seguí, el noi del sucre, i del que més tard es trobaran a Barcelona i faran trajectòria, una part de trajectòria junts. Després es trasllada a Barcelona, on primer estudiarà, i després el batxillerat que avui en dia coneixem, i després passarà a la universitat on estudiarà dret. Estudiant dret, a l'universitat comparteix facultat amb grans personatges de Catalunya, com un d'ells, per exemple, és Francesc Layret, on també gran amic de Lluís Companys i també força reconegut en el món obrer. I la seva joventut va ser un personatge molt mogut, ja que sempre estava treballant, sempre estava escrivint cròniques, estava escrivint en diversos diaris, i si no, fundava els seus propis setmanaris o fins i tot els seus propis partits polítics. Ja des d'un inici sempre fundava uns partits republicans i d'esquerra. I destacava la seva gran oratòria, per tant, tots aquests partits sempre el tenien en un lloc força elevat i força important. També Lluís Companys és reconegut per les seves diverses estances a la presó. De fet, en té forces, crec que és un dels presidents que en té més. I ja des d'aquest moment, tan jove, ja entra per primera vegada a la presó per participar a la Setmana Tràgica. El 1917 entra per primera vegada a formar part de l'Ajuntament de Barcelona, escollit al barri obrer del Raval. Per tant, podem veure la seva unió amb l'obrerisme com un dels advocats que més defensava els obrers de la patronal. I, per tant, començarà a tenir un renom força important, igual que abans hem dit en Francesc Layret, que serà el mateix. Ja a l'entrada a l'Ajuntament serà una de les persones que doni suport a la Mancomunitat. De fet, pensa que la Mancomunitat és molt important perquè serà un autogovern de Catalunya i, per tant, serà força important pel territori. I també comença a defensar molt els obrers des de la part política. Abans sempre ho feia des de l'advocat i ara s'encarregava de complir...
0: Pues, ho feia com a laboralista i passat a l'altra banda, no?
3: Bueno, era com...
0: Perquè els obrers potser eren més revolucionaris en aquell moment i per això anava més a la part política.
3: Bueno, en teoria els defensava dels empresaris i volia sempre mantenir les bones condicions, però... Un cop estant a l'Ajuntament, pues, agafava les idees dels obrers i els passava a l'Ajuntament. Per tant, era força important. Era com tenir un obrer a l'Ajuntament. De fet, és una de les persones, juntament amb Salvador Seguí, que aquí ja es troba i ja és el líder de la CNT, és una de les persones que frenarà la vaga de la Canadenca, que és aquesta vaga que va deixar sense setmanes, sense llum ni aigua a Barcelona. Però bé, arriba el pistolerisme, ja sabem què és, que és la guerra civil dels carrers entre els obrers i els empresaris i la patronal. I Companys està protegit, diguéssim, perquè està a la presó. Es passa gran part del pistolerisme a la presó per reivindicar drets. Això sí, Francesc Layret és assassinat a la porta de casa seva, juntament amb l'esposa de Companys, que els dos anaven a veure el propi Companys a la presó, i també perdrà un dels seus grans amics, el Salvador Seguí, que també serà assassinat per un grup contractats per la patronal.
0: Va ser una època força, força moguda.
3: Sí, una guerra civil, diguéssim.
0: Pràcticament.
3: Bé, Companys va poder sortir de la presó i va sortir elegit a l'Ajuntament de Barcelona, de Sabadell, on també era conegut perquè també va defensar diferents obrers de la ciutat i, per tant, també tenia un renom a la ciutat de Sabadell. De fet, aquí és on defensa el sindicat de Rabassaires, que serà un dels seus aspectes més importants com a advocat. Ja el 1923, per tant, 5 anys després de ser escollit per primera vegada a l'Ajuntament, ja Companys havia estat 10 vegades a la presó i defensava... Bé, aquest és el que tu deies abans de què feia Companys a la política, i és que ell deia que defensava els obrers des dels ajuntaments i deia que el que es diu al carrer o a la tertúlia o a l'Ateneu jo ho transmet a l'Ajuntament o on sigui.
0: Ho intento convertir en norma.
3: Exacte. I bé, ja arribarà la dictadura de Primo, de Rivera, i Lluís Companys serà un dels grans polítics contraris a aquesta dictadura, perquè va en contra de Catalunya, de la República i, bueno, del republicanisme i dels obrers. I, per tant, serà una de les persones que conspirarà més sobre la dictadura i en una d'aquestes conspiracions el detindran i tornaran a la presó i estarà 3 mesos. Quan surt de la presó, decideix no tornar a l'Ajuntament de Barcelona ni al de Sabadell. Prefereix participar en diferents corrents i moviments republicans d'esquerres, contraris a la República. Per tant, farà més vida al carrer d'activista. I també serà un dels encarregats de defensar Francesc Macià. Francesc Macià, que recordem, durant la dictadura de Primo de Rivera, va fer un aixecament militar per proclamar l'estat català. Va sortir malament i va ser detingut a França i després exiliat per diferents països de Sud-amèrica. I Companys, des de Catalunya, era un dels que defensava Macià des de fora, des de dins. Per tant, ja un cop passa la dictadura... Bueno, veiem com és Companys, sempre reivindicatiu, sí, sí. A les presons, sempre al lluitant. Carrer... Sempre lluitant. Ja un cop s'acaba la dictadura, el rei convoca eleccions, que són les famoses eleccions on s'aconsegueix la república, guanyen els partits republicans, i Lluís Companys és un dels seus moments més importants i pel republicanisme. El dia següent de les eleccions, on guanya Esquerra Republicana, de Macià, de Companys i tot aquest grup de catalanistes, el dia després de les eleccions, Companys es troba amb un grup d'Esquerra Republicana, de membres del partit, a un Ateneu molt a prop de la plaça Sant Jaume. I s'està comentant, no?, de, ostres, han guanyat els partits republicans en un país monàrquic. S'ha de fer alguna cosa. Això s'està caldejant, s'ha de fer alguna cosa. I arriben les notícies de que a Eibar i a diferents pobles s'està preparant. Els alcaldes estan a punt de sortir als balcons i proclamar la república. I Companys... decideix que Barcelona ha de ser una d'aquestes primeres ciutats en proclamar la república, i així serà. Anirà corrent, sortiran de l'Ateneu tot aquest grup de persones. Companys anirà a l'Ajuntament, ordenarà que li donguin la vara d'alcalde per proclamar la república, sortirà al balcó i ho farà. Macià no tenia ni idea
0: de lo que passava,
3: de què estava passant. I també, un cop arriba la notícia que Companys, que era el seu número 2, perquè recordem que ell és el número 1 del partit, està proclamant la república, no entén res, va corrents cap a la plaça Sant Jaume, també entrarà a l'Ajuntament, i aquí hi ha fonts diverses, on primer expliquen que Macià va agafar Companys i van estar discutint una bona estona, i hi ha unes altres fonts que expliquen que Macià va entrar a l'Ajuntament, es va mirar amb la mirada i a Companys, i Companys no va dir res. Ja ho va entendre tot amb la mirada, i és quan Macià, hi ha la famosa fotografia d'ell proclamant ja la república.
0: Però des de la Generalitat, suposo.
3: Però
0: o des
3: crec que des de l'Ajuntament, perquè la Generalitat encara estava tancada. Que és com ells reclamen la república, proclamen la república catalana, des d'Espanya diuen: traieu la república catalana, fem la república conjunta i us donem la Generalitat. I aquí és com s'aconsegueix un autogovern.
0: Val, val.
3: Perquè era un dels únics jocs d'Espanya on hi havia un autogovern que no fos des de Madrid. Però bé, Macià ja és president de la Generalitat. Companys no serà alcalde de Barcelona al final, serà governador civil. Però és que abans de ser president de la Generalitat, Companys passarà per molts càrrecs i molt peculiars. Primer és el governador civil. Per tant, és el que ha de negociar amb els sindicats, ha de negociar per la pau als carrers. Però és que després passarà a ser ministre de Marina. Companys sempre havia dit que el mar no era el seu lloc preferit.
0: És cert, és cert.
3: I que les coses de la Marina i de l'exèrcit, ell no li agradava.
0: I li tocava, ministre de Marina.
3: I li tocava, ministre de Marina. Per això va durar poquíssims dies el càrrec, perquè va decidir plegar. Això és curiós, per això, que en un dels actes de la Marina, clar, ell és el ministre, ha d'anar-hi, i un dels generals que l'acompanya durant tot l'acte i l'informa de com va la Marina, l'ajuda, és Francisco Franco. Encara era un dels generals de mig rang, però curiosament hi ha la foto que passarà a la història com Lluís Companys i la persona que més endavant accedirà que el fusellin.
0: Sí, sí, exacte. Serà el que manarà que el fusellin, exacte. Bàsicament.
3: I abans de ser president, també serà una de les persones clau per realitzar l'Estatut de Núria. Per tant, també una vida intensa abans de ser president. El Nadal del 1933, Macià ha mort i Companys serà el nou president de la Generalitat. No serà una presidència gens fàcil. Primer, es troben que a nivell polític té molts enemics. Molta gent de la pròpia esquerra creu que ell no és el substitut de Macià. Diuen que Companys és una persona massa radical, ha anat més de 15 vegades a la presó, no podem tenir un president així. Tot i així, el Companys se'n surt i farà majoria. Això sí, sempre haurà de mantenir a tota la cambra, bueno, tota la Generalitat més o menys a favor, tindrà problemes amb els obrers, tindrà problemes amb els rabassaires, per tant, ho tindrà tot en contra. Però el 1934... El 6 d'octubre es fan unes eleccions a la República i a Espanya guanyen el front de dretes. Menys a Catalunya es mantindrà les esquerres, però la majoria d'Espanya guanyen les dretes. I això a Companys li fa molta por, perquè pensa que amb aquest govern de dretes li trauran la Generalitat. I, per tant, torna a sortir al balcó i torna a proclamar l'Estat català dins de la República Federal Espanyola. Una cosa que no s'entén massa, però ho va fer. Això sí, va durar molt poc. Des de Madrid envien a que els detinguin, els detindran, i és la famosa foto de Companys i
0: sí, la presó, que estan tots allà tancats.
3: I tot el govern de la Generalitat a presó. A Companys l'envien a Cadis, per tant ben lluny de Catalunya, fins al 1936, on amb unes noves eleccions, on ja guanya les esquerres, a Espanya i a Catalunya, el deixaran sortir i podrà tornar a fer de president. Per tant, és aclamat quan torna a Barcelona. Ja al 1936 ja hi ha la insurrecció militar, on a Barcelona no acaba de triomfar, sobretot per les forces del Front Popular. Molta gent del carrer no està d'acord, els propis Mossos d'Esquadra, la policia de la Generalitat, i un punt important és la Guàrdia Civil. No està a favor de l'aixecament nacional perquè... bueno, és un fet molt important perquè a altres llocs d'Espanya la Guàrdia Civil sí que havia donat suport a l'aixecament, però aquí no. I és la força necessària per guanyar. I aquí Companys també té un paper molt important i que és una curiositat que molt poca gent sap. I és que Godet era un general que es va haver, era l'encarregat de fer l'aixecament a Mallorca. Va guanyar, va triomfar, però també era l'encarregat d'un cop guanyés Mallorca, agafar un avió i moure's cap a Barcelona, on creien 100% segur que l'aixecament triomfaria, perquè la Guàrdia Civil es posaria a favor de l'aixecament. Això, per tant, el viatge en avió de Godet és quan la Guàrdia Civil canvia d'opinió i dona suport a la República. Per tant, Godet arriba amb avió a Barcelona i és detingut justament quan baixa. El porten amb Companys i Companys decideix fer un pacte amb ell. Li dona un micròfon perquè parli per la ràdio de Barcelona i li ofereix dir, mira, informa que rendeixes i així la gent del teu bàndol no patiu tanta violència ni morts. Godet accepta, parla, explica que es rendeixen perquè l'aixecament ha fracassat, però el que no sabia és que Companys no li havia donat la ràdio de Barcelona, és que li havia donat la ràdio a Catalunya i d'una part d'Espanya. Per tant, molts pobles de Catalunya van sentir aquest missatge i es van rendir. I, per tant, molts dels aixecaments nacionals a Catalunya i a una part d'Espanya es van rendir perquè van sentir a Godet. Per tant, Companys, en aquest sentit, va ser llest.
0: Va ser hàbil.
3: Va ser hàbil. I durant la Guerra Civil, aquí ja no m'entretenc massa, ja se sap, la violència als carrers dels obrers, aquests obrers que ell havia defensat tant, doncs ara eren el seu principal enemic juntament amb els nacionals. De fet, els ofereix estar al govern i és un aspecte curiós i que molt poques vegades ha passat en la història, i és que tres anarquistes de la CNT entraran a un govern, gent anarquista que no creuen els governs, entren en un govern. I aquí hi ha, dins la política catalana, molta gent no està a favor de com va actuar Lluís Companys, molta gent sí que el defensa, per tant, és molt qüestionada el seu govern durant la Guerra Civil, ja dins de la política catalana en aquell moment, i ha d'aguantar fins al final de la guerra. Un cop les tropes franquistes passen l'Ebre, Companys es desplaça cap a la plaça Catalunya, allà es despedeix de Barcelona i de Catalunya, la plaça Sant Jaume, perdó. Allà es despedeix de Catalunya i de Barcelona i li explica al seu xòfer que ell també ho faci i que ho faci per molt de temps perquè sap que no tornaran en un període de temps molt curt. El xòfer li va dir que tranquil, que d'aquí poc tornarem, i ell ja ho tenia bastant clar que no tornarien en molt pocs anys. Per tant, des de l'exili, marxaran cap a la frontera amb França, on es trobaran molts intel·lectuals catalans en una casa que van adquirir a prop de la frontera, i el govern de la Generalitat i Companys presidint-lo van creuar juntament amb el govern basc i l'Endacari. Per tant, ja amb l'exili, també va ser un dels únics que no va marxar de França després de que els ocupessin els nazis. Això és perquè tenia el seu fill Lluís, el Lluiset, que estava ingressat a un sanatori psicològic, però arran d'un bombardeig nazi, perquè clar, els nazis també estaven ocupant França en aquell moment. El Lluiset es va perdre, no sabia on era, i Lluís Companys va retrasar la seva marxa de França, la va retrasar uns 10-12 dies, però clar, van ser els dies justos perquè la Gestapo, la policia alemana, el detingués, l'entregués a les autoritats franquistes. El dia 13 d'agost va ser detingut, el van entregar el 29 d'agost, i el mateix 29 d'agost ja arriba a Madrid, el porten al soterrani del Ministeri de Governació, allà l'interroguen, el maltracten i el torturen. El 3 d'octubre el traslladen a Montjuïc, ja, aquí a Barcelona. El 14 d'octubre, per tant, ahir feia anys, el sotmeten a un Consell de Guerra sumaríssim, amb molt poques garanties jurídiques. Tots els Consells de Guerra en tenien molt poques, cap. I ell encara menys. Va ser condemnat a mort i, per tant, un 15 d'octubre va ser afusellat al mateix castell de Montjuïc.
0: De matinada. Doncs molt bona repassada per conèixer Lluís Companys i molts aspectes que molta gent no coneix. Vull dir que em sembla perfecte.
3: Sí, moltes curiositats.
0: Moltes curiositats que molta gent no coneix, per tant, perfecte. Moltíssimes gràcies i felicitats pel resum. Avui fa 60 anys, ja canviem de tema radicalment, de la mort de Cole Porter. Va ser un compositor estadounidenc. Els seus treballs inclouen comèdies musicals com Kiss Me, Kate, de l'any 48, basat en la farestega domada de...

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Com cada dia, avui hi ha multitud de celebracions. És el Dia Internacional de les Dones Rurals, el Dia Mundial del Rentat de Mans, és a dir, avui si es renteu les mans, avui especialment no us les heu de rentar, el Dia Mundial de l'Ambliopia, que hauria de veure què és, el Dia Mundial del Bastó Blanc i el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal. Parlem d'aquesta última. El tal dia com avui, de que se celebra aquest fet, busca, en certa manera, rendir un homenatge a les famílies que han patit la mort del nadó durant el període de gestació o una vegada s'ha dut a terme el naixement. I, per descomptat, també es pretén que els professionals de la salut estiguin formats i preparats per atendre els pares que han perdut els seus nadons. La mort gestacional o fetal passa quan els fetus té més de 22 setmanes al ventre de la mare. En el cas d'assolir les 28 setmanes o fins i tot néixer i supera la primera setmana de vida, però passa el decés, aleshores es parla de la mort perinatal.
2: Quan el nadó neix, però presenta problemes durant els 28 dies següents i mor, passa el que es coneix com amb el nom de mort neonatal o de nadons. Aquest tipus de morts està relacionada amb diversos factors, tant genètics com a mediambientals. També es parla dels factors de risc, que poden ser deguts a la mare, als fetus o a la placenta. Entre els problemes que afecten directament la mare hi ha la presència de malalties cròniques, algun tipus d'infecció durant l'embaràs, patir preeclàmpsia, hipotensió, incompatibilitat sanguínea, edat materna i, en casos externs, la mort de la mare durant l'enllumenament. Quan està relacionada amb el nadó, es poden presentar diverses causes com una gestació múltiple, creixement uterí retardat, malformacions o anomalies congènites, infeccions bacterianes, etc. La mort fetal també pot ser deguda a problemes amb la placenta, on s'origini un desprendiment durant l'embaràs, danys del cordó umbilical, envelliment de la placenta o un trencament prematura de la membrana que recobreix el fetus. Altres factors presents és una mort fetal té a veure amb la ingesta de

0: certs fàrmacs, l'ús de drogues o cigarrets, algun accident o caiguda i els relacionats amb l'alimentació i el tipus de vida que tingui la mare durant el temps de gestació.
1: Qui va néixer un dia com avui? Aquesta secció destaquem persones relacionades amb la música i lletres que tal dia com avui faran anys que van néixer. Comencem amb un compositor de casa nostra dedicat a les sardanes.

0: Acabem d'escoltar un fragment interpretat per la Cobla Contemporània de la sardana La màgica nit de Sant Joan, composta per Jordi Moraleda i per Xacs. Nascut a Barcelona el 15 d'octubre de 1950 i mort també a Barcelona el 26 de juliol del 2020, fou director, músic, instrumentista i compositor de música catalana. Nascut en el si d'una família molt vinculada a la música, va començar els seus estudis musicals als 10 anys al Conservatori Superior d'aquesta ciutat, on va cursar les carreres de solfeig, piano, fagot, contrabaix, percussió, direcció d'orquestra, instrumentació i composició, harmonia musical, contrapunt i fuga. Aquest senyor de música en sabia un munt. L'any 1972 va realitzar a França estudis de perfeccionament del piano amb Pierre Sarkant i de composició amb Tony Aubin, tots ells professors del Conservatori de París. A més, l'any 1974 va obtenir el Premi d'Honor del Grau Superior de Fagot en el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona.
1: Així mateix va obtenir també el Certificat Superior de Language Francès, per l'Institut Francès d'Espanya i la Universitat de Toulouse. Posteriorment va realitzar un postgrau de percussió i música contemporània amb Siegfried Fink. Va ser membre fundador, juntament amb Constantin Simonovich, Àngel Soler, Josep Maria Mestres Quadreny i Anna Rizzi, entre d'altres, del Conjunt Català de Música Contemporània. Va formar part del grup de percussions de Barcelona amb Xavier Joaquim i Àngel Pereira, i també va pertànyer al grup de música del Renaixement Ars Musicae i la Capella Clàssica Polifònica del FAT. Va exercir com a professor de piano i d'harmonia musical al Centre d'Estudis Musicals de Vallvidrera. Com a instrumentista, va formar part de l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya, i de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. Fou també membre del Tribunal de diversos concursos de composició i d'interpretació.
0: Escoltem per acabar amb aquest autor un fragment de la sardana El Ram de Núbia.

0: Parlem ara d'un escriptor de casa nostra. Emili Vilanova i Marc neix el 15 d'octubre de 1840 al barri de la Ribera de Barcelona. La seva família, petit burgesa i benestant, té un negoci d'embalats i ornamentació de locals i segueix fidelment les festes i els costums tradicionals de l'època. El seu oncle Ramon, home culte i gran viatger, influeix en la seva formació juvenil. Encara que Emili Vilanova no estudia el batxillerat ni fa cap carrera universitària, és un gran lector dels millors escriptors castellans, anglesos i francesos del segle XIX, sobretot de l'obra La comèdia humana de Balzac. Els records sobre aquesta etapa de la seva vida són la matèria artística de les futures obres costumistes. Així ens fa saber els més petits detalls de la fascinació que li provoca la projecció de les obres xineses durant la seva infantesa. Aquestes projeccions són la base de la renaixença del teatre català. De jove participa del dandisme propi de la bohèmia dels 800. Es vesteix amb capes llargues folrades i amb un barret d'ales amples d'on surt una llarga cabellera que li dona un aspecte de mosqueter. Freqüenta les tertúlies literàries de diversos cafès de Barcelona, com el Cafè de la Rambla i els tallers de la bohèmia artística de l'època. És on coneix molts dels escriptors i intel·lectuals: Frederic Soler, Pompeu Gener, Conrad Roure, Valentí Almirall, Josep Ixart, Joan Cerdà, etc. El 1866 inicia les seves col·laboracions literàries en publicacions humorístiques burletes amb els ideals romàntics desfassats, com La Pubilla, Lo Mestre Titas o Lo Somatén. Aviat, però, abandona el seu republicanisme revolucionari i es converteix en un conservador monàrquic i catòlic.
1: Després d'uns anys sense publicar, animat pel seu amic Àngel Guimerà, reprèn la seva carrera literària amb escrits costumistes per la Renaixença. A l'any 1889 edita Del meu tros, un recull de quatre costumismes publicats anteriorment. La seva consagració com a escriptor s'inicia amb l'aparició de Quadros populars, el 1881, i més tard amb Entre famílies, el 1885, i Escenes barcelonines, el 86, que van fer rebre crítiques remarcables de Joan Cerdà i Josep Ixart. Abans, el 1882, havia guanyat el premi La Renaixença dels Jocs Florals de Barcelona. Continua amb èxit la publicació de les seves narracions costumistes amb monòlegs i quadros. Després va fer Pobrets i Alegrets, del 1887, Gent de casa, el 89, i Plorant i rient, de 1891. La iniciativa del seu amic Josep Pin i Soler d'escenificar el conte de Les bodes d'en Cirilo, de 1892, inclòs a Gent de casa, el converteix en un sainetista d'èxit. És per això que el Teatre Romea li estrena diverses peces teatrals que no són altra cosa que quadres costumistes convertits en sainets o entremesos. L'Asa de l'Hortolà, del 1893, Los moros contra puntats, Qui compra maduixes, o Colometa, la gitana, entre altres.
0: Un cop conegut aquest autor, passem ara a la música. Com no hi ha personatges relacionats amb la música avui, anirem a esdeveniments que s'han produït en tal dia com avui. Tal dia com avui, del 1956, Little Richard grava Good Golly Miss Molly, un dels grans clàssics de la història del rock i que després seria versionat per infinitat de grups, entre ells Jerry Lee Lewis, Creedence Clearwater Revival. Escoltem-lo.

0: Parlem ara d'una altra persona relacionada amb la literatura. L'escriptor italià Italo Calvino és considerat un dels grans autors italians del segle XX, sent autor tant de novel·la com de relat i assaig. Calvino va néixer a Cuba a causa de la feina del seu pare com a enginyer agrònom, però tot just 2 anys més tard la seva família va tornar a Itàlia, establint-s'hi definitivament. Va iniciar estudis com a enginyer agrònom, però van ser interromputs pel començament de la Segona Guerra Mundial. Calvino va ser cridat a files, però les seves conviccions polítiques el van portar a desertar i entrar a formar part de les brigades partisanes Garibaldi. Després del conflicte, Calvino va començar a treballar com a periodista mentre estudiava literatura i aviat va passar a treballar dins el món editorial. Calvino va continuar sent molt actiu políticament i es va afiliar al Partit Comunista, del qual es desvincularia a final dels anys 50.
1: Calvino va iniciar el seu camí a l'escriptura dins el neorealisme italià, amb un fort component social, cosa que va anar evolucionant fins a trobar una narrativa propera al fantàstic amb una gran dosi de poesia i missatge alegòric. A més, va escriure diversos textos sobre el discurs filosòfic i l'home contemporani a través de la poètica. A partir dels anys 60, la seva obra s'allunya dels corrents més avantguardistes i explora allò psicològic i allò surrealista. Als 70, es veu atret per la sociologia i publica alguns dels seus títols més coneguts, com Les ciutats invisibles. Italo Calvino va morir a Rocca Mare el 1985 després de patir un ictus cerebral.
0: Després d'Italo Calvino, tornem a la música. El 15 d'octubre de 1968 surt el single Four Once in My Life, de Stevie Wonder, una de les seves cançons més populars i una de les cançons més maques que hi ha. Escoltem-la.

Doncs ara parlem d'un altre escriptor. Un escriptor conegut pels que tenim una edat ja, que és l'Enrique Jardiel Poncela, nascut a Madrid el 15 d'octubre de 1901 i mort a la mateixa ciutat el 18 de febrer de 1952, que fou un escriptor i dramaturg espanyol. Autor de novel·les de Amor s'escribe sin H, Però hubo alguna vez 11.000 vírgenes, La Tourné de Dios, destaca especialment a la dramatúrgia, gènere en qual és considerat precursor del teatre de l'absurd. Angelina o el honor de un brigadier. Los ladrones somos gente honrada. Aquesta la vaig fer jo al col·legi. Los ladrones somos gente honrada. O Eloisa está debajo del almendro. Les seves obres, impregnades d'un gran sentit humorístic, el feren extremadament popular. La seva obra relacionada amb el teatre de l'absurd es va allunyar de l'humor tradicional, acostant-se a un altre més intel·lectual, inversemblant i il·lògic, trencant així amb el naturalisme tradicional imperant en el teatre espanyol de l'època. Això li va suposar ser atacat per una gran part de la crítica del seu temps, ja que el seu humor feria els esperits més sensibles i obria un ventall de possibilitats còmiques que no sempre eren ben enteses. Això cal sumar als seus posteriors problemes amb la censura franquista, qui no els va tenir. Això no obstant, el pas dels anys no ha fet sinó augmentar la seva figura i les seves obres segueixen representant-se en l'actualitat, havent-se rodat a més nombroses pel·lícules basades en elles. Va morir de càncer, arruïnat i en gran manera oblidat als 50 anys. I per acabar aquesta secció d'avui, acabem amb música altra vegada. El 15 d'octubre de 1971, també tal dia com avui, surt el disc Tupelo Honey de Van Morrison. Escoltem-lo.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Bona tarda, nit, amics de Cau d'Orella, com esteu? Una setmana més aquí amb vosaltres. Bona tarda, Daniel, Anna, Pau, Marina. Us saludo a tots i espero que estigueu tots molt bé. Vam començar aquesta temporada parlant de llibres inspirats en ciutats. Vam parlar de Nova Orleans. Avui us volia portar tres llibres inspirats en una ciutat molt, molt melangiosa i molt bonica, que és Lisboa. Sempre que parlem de Lisboa pensem, pues, això, en melangia, en un ambient, pues, una mica, bé, el que és la saudade, no? De, una mica de nostàlgia i de més. N'hi ha molts autors que han escrit diferents gèneres sobre ella i us he portat alguns títols. El primer que m'ha cridat l'atenció i m'ha agradat és un llibre que es titula El invierno en Lisboa. El seu autor és espanyol i es diu Antonio Muñoz Molina. La novel·la és de 1987. Està ambientada a les ciutats de Sant Sebastià, Madrid i Lisboa i relata la història de Santiago Vidalbo, un pianista de jazz que inicia una relació sentimental amb Lucrecia, que alhora està casada amb un home que es diu Bruce Malcolm, el americano, que li diuen. És un perillós contrabandista d'obres d'art. La desaparició sospitosa d'un quadre de Paul Cézanne posa en perill la vida de Vidalbo, acosat per als sequaços de Malcolm, com un que es diu Toussaint Morton, que és el cap dels que l'empaiten. Bé, doncs, aquí tenim servida una novel·la negra que pot estar molt interessant si una bona part succeeix en els carrers de Lisboa, en aquesta ciutat, que un no pensa en novel·la negra quan pensa en Lisboa, però precisament per això pot ser un marc molt i molt interessant. Personalment me l'apunto. El invierno en Lisboa, d'Antonio Muñoz Molina. Després he trobat una altra que té un argument ben diferent. Es diu Sostiene Pereira. Sí, així com sona, Sostiene Pereira. És una novel·la històrica de l'escriptor italià, és curiós, no són autors portuguesos, de l'escriptor italià Antonio Tabucci i està editada per Feltrinelli en l'any 1994. És una novel·la curiosa perquè està ambientada a la ciutat de Lisboa en 1938, en el règim de Salazar, i bé, ens parla d'un home que és Pereira, que és un periodista que ha abandonat la Crònica Negra per dirigir la secció cultural d'un diari de la ciutat, que el diari es diu El Lisboa. És un home molt tranquil, sense idees polítiques, que es dedica només a la literatura, concretament a la francesa, i al record de la seva dona, morta pocs anys abans. I ell guarda un retrat d'ella amb el que continua parlant cada dia. Com veiem, és un senyor, pues, molt tranquil, que fa una vida assossegada. En un moment donat coneix amb un jove que es diu Monteiro Rossi, que és un filòsof. Ell és un home jove, brillant i bon escriptor, i en Pereira decideix encarregar-li, pues, uns articles pels seus diaris. Entre altres coses, pues, li proposa fer un projecte de fer necrològiques d'escriptors encara vius, per si un cas moren, poder fer la necrològica. En fi, és una idea una mica boja, però la qüestió és que Monteiro Rossi, que és molt idealista com a bon jove, comença a escriure articles filosòfics contra el règim de Salazar. En Pereira no està d'acord, ell no vol sortir de la seva vida plàcida i tranquil·la, però les circumstàncies acaben per portar-lo fins a determinats extrems, fins i tot a l'Espanya franquista. I al final Pereira acaba per veure d'una manera molt diferent, mitjançant les coses que li van passant al llarg del llibre, aquesta política amb la qual no està gens d'acord, i acaba, pues, per protestar i per enfrontar-se a la censura i per enfrontar-se a l'opinió pública contrària al que ell en aquell moment pregonarà. I bé, això li fa veure senzillament la vida d'una manera molt diferent i tornar-se a implicar, sortir de la seva peixera i tornar-se a implicar en el món, tal i com, en fi, tal i com havia hagut de ser. I evidentment no podem parlar de literatura portuguesa, de literatura de Lisboa, sense parlar de Pessoa, el gran poeta portuguès que ens ha portat tantíssims poemes, no només sobre la seva terra, sinó sobre molts altres temes, i que ens el trobem molt sovint per tot arreu. Pessoa és un poeta molt estimat i que, naturalment, ell amb els seus poemes ens porta tot l'ambient de la ciutat de Lisboa i ens explica moltes coses interessants sobre ella. He trobat ja no poemes, sinó algunes frases de Pessoa que crec que us podrien interessar i us vaig a llegir una, a veure què opineu. Diu així: va definir César tota l'estatura de l'ambició quan va dir aquelles paraules. Abans ser el primer a la vila que el segon a Roma. Jo no sóc res, ni a la vila ni a cap Roma. Com a mínim, el botiguer de la cantonada és respectat des del carrer de l'Assumpció fins al carrer de la Victòria. Ell és el César de tota una illa. Jo superior a ell? En què? Si el no res no admet superioritat, ni inferioritat, ni comparació. És una bona frase que m'ha agradat molt i m'acomiado a vosaltres amb una última frase de Pessoa que parla també una mica de Lisboa. Des de la terrassa del cafè miro trèmolament cap a la vida. Poc veig d'ella, el soroll, en aquesta concentració seva, en aquesta placeta nítida i meva. Un marasme com un començament de borratxera. Em dóna llum a l'ànima de les coses. Transcorreix fora de mi en els passos dels que passen.

pedaços que veig mentre plou. Vore més enllà, però no des que som. Llaços que ens van, vore més enllà.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2% la bossa mig fet. Mai no tanco un clau, mai firmo papers.